0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

costes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: trenca mai.
1: S'apagaren tantes veus.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Fas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Get them gone.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!
1: Tu máster, presoc teu míster, puc ser un pijo, cani un hipster. Jugam en els

Yo voy deixarme portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

temps de preparar maletes, callar i esperar al carrer i a la grupeta, religió de bar, birra, olives i bocata. Si pregunta massa sols és persona indiscreta, i si miren massa i són parelletes que són secreta.

0: Clar. No passa res.
1: Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. Aicat.

0: Un dia qualsevol d'agost, un mes que està a punt d'arribar i una cançó que ens regala Soc un bohemio, l'Artur, i que és la cançó de l'estiu d'ICAT 2026. Un dia qualsevol d'agost. Avui encara és juliol, avui és 29, és dimecres, són les 8 i 2 i comencem el programa d'avui, els experts estiu, cada dia de juliol. Per tant, avui, per últim programa, aquí amb la companyia dels oients i també d'en Sergi Ruiz. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ens interessem, com sempre, a aquesta hora per la previsió del temps per avui. Quin dia ens depara? Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. Avui la calor comença a intensificar-se de nou i això es traduirà, bàsicament, que especialment les comarques de Lleida, el termòmetre s'acostarà als 40 graus o es pot assolir fins i tot aquesta xifra de manera puntual al voltant del Pla de Lleida. També déu-n'hi-do cap a l'àrea de les Valls del Pireu, punts de l'Aran, dels Pallars, també zones de l'Alta Ribagorça, Solsonès, a l'Urgell. En definitiva, aquí es pot superar àmpliament els 35 graus. Hi ha alguns avisos en aquest sentit per la calor que s'intensifica doncs, en aquest sector del territori. La resta, el termòmetre pot pujar una miqueta, però en definitiva amb valors bastant similars als d'ahir, amb una mica més de xafogó a la façana litoral i amb domini del sol.
0: Gràcies, Jofre. Són les 8 i 3 minuts. La pregunta del dia, oients. Avui, pregunta autorreferencial. Meta. Oients, avui que és ja l'última setmana, que només ens queda el programa d'avui, el de demà i l'altre, en aquesta llarga temporada experta 2025-2026, us demanem què us sembla aquest grup de WhatsApp. Tu, Sergi, que has arribat com a personatge jugable aquest mes d'estiu de forma permanent, què et sembla la comunitat que hi ha, quin tipus de persona hi ha i quins debats s'atreuen?
1: Home, gent que li interessa entrar molt la cultura i gent que hi toca bastant pel que puc veure, o sigui que el té el cap bastant ben amoblat i això, sobretot estic trobant recomanacions molt, molt, molt interessants.
0: És el que destaca la majoria de gent, digueu-nos, oients, si us serveix aquest grup per compartir recomanacions culturals o vitals, si heu fet descobriments, a Sergi, una mica penjats també, vull dir, com molt fans del mateix grup de WhatsApp, avui que la pregunta és metareferencial.
1: Això sol passar, també, que la gent, no sé, quan està en una comunitat, al final es va fent fan de la mateixa comunitat i això va desenvolupant un lore en si mateix que si entres de zero i no saps de què va i el grup porta bastant de temps, a vegades et perds una mica, però sempre està bé.
0: No sé com rebeu els nous personatges, i ens això digueu-nos-ho vosaltres, tot i que la majoria coincidiu amb el Sergi, que hi ha molta recomanació cultural i també que heu substituït la vostra addicció a les xarxes socials, que és una cosa bona, l'heu substituït per la vostra addicció en aquest grup. Mira, l'Emmanuel, la nostra oient francesa, diu: grup de WhatsApp, a mi em dóna ganes d'aixecar-me al matí per escoltar la ràdio, on de vegades sento la meva pròpia veu i em fa molta gràcia. De seguida sentirem àudios vostres, també. Antoni respon a la pregunta d'avui amb una pregunta. Diu a la resta d'oients: quan ha baixat la vostra productivitat a la feina des que us vau ficar en aquest grup de WhatsApp dels experts? I l'Alexandra diu: la meva asseguro que ha baixat molt, jajaja, m'he de contenir o si no em tiro la jornada laboral sencera mirant el grup. En David, l'oient de Madrid, diu: jo ja procurava ser el menys productiu possible abans d'entrar aquí. L'Àngela: m'encanta aquest grup, li faig cas depenent del volum de feina que tinc. Només prohibiria la gent que diu bon dia, bon dia, bon dia, perquè, clar, quan entra ha de baixar una mica. De fet,
1: allò de tens 800 missatges sense llegir.
0: Diu, mira, la Mireia diu: a mi, en canvi, m'encanta la gent que diu bon dia, com el que està passant ara mateix, que portem els primers minuts de programa, diu, perquè així veig qui està escoltant ja com jo. És un grup de molta gent que ha d'anar llegint en diagonal, no intento sempre arribar al missatge més antic, perquè tampoc no fan cap examen al final. Mira, challenge accepted. Sí.
1: Ves que divendres no hi hagi allò un examen final de temporada.
0: Mira, per exemple, diu bon dia l'Alexandra Palos, que també que està connectada ara mateix, i van dient bon dia una mica els habituals, també en Siso, en Salva, l'Arnau, els habituals d'aquesta hora, que us aneu rellevant. La Magda diu: m'encanta aquest grup.
1: Rellevant és que es tornen a llevar?
0: Sí. De fet, hi ha gent que fa... Sí, després del programa se'n va a dormir perquè estan de vacances, així que es relleven segur. La Magda, abans anava a Twitter, però està ple... Bueno, aquí parlen de nazis, de no sé què, les costelles, amb un... diu el David amb no sé quin objecte de ferro, però que aquest espai és segur i que sí que mola. Diu la Magda: m'encanta mirar-vos a llegir al xat el que dieu mentre esmorzo. La Mireia diu: jo vaig conèixer l'Emmanuel Coquet al Cruïlla. I torna l'Emmanuel: jo vaig conèixer la Mireia Garrido al Cruïlla. Diu: vam fer un rapidito. Uau. Diu: sense quedar, ens vam reconèixer per la foto de WhatsApp al mig de la gent allà al Cruïlla. En Roger diu: a mi m'agradava el vostre grup d'oients abans que fos mainstream. M'agraden més les converses de la gent que contesta l'enquesta, però trobo que s'està
1: submó, món, també,
0: sí,
1: això.
0: Sí, sabeu l'enquesta de la cançó de les 10? Hi ha gent que fa xats allà, hi ha gent que només comenta allà.
1: Sí, ho he vist,
0: no,
1: ho he vist.
0: No al canal general. Diu en Roger, necessito que es creï un altre subespai més de nínxol per poder-m'hi generar exclusivitat. L'Albert diu aquí al nostre xat, enteneu el tema que és metareferencial avui, la pregunta. Diu, tot i que no té fotografia de perfil, crec que m'avindria molt amb el David de Madrid, li tira una mica la canya i diu que molta gent és molt achutxable en aquest grup. L'Anna diu, regenteu segurament el millor xat cultural de Catalunya i els experts és un públic maco, així que hi teniu molt guanyat. Dies com el d'ahir, que parlàveu de llibres, em serveix per fer una bona ullada a les recomanacions i anar fent, anar engruixint la meva llista. Una altra Mireia, m'encanta aquest grup. He substituït l'escroll infinit d'Instagram pels missatges també infinits d'aquest grup.
1: Hi ha dies que no... Fa scroll igual,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: una altra banda, no?
0: És que és el mateix. Hi ha dies que no puc llegir-vos gaire perquè, si no, no treballo. Amb això coincidiu bastant, que us despistem molt de la feina, Per això existeix aquest programa, els experts, tant a l'estiu com a l'hivern, per despertar-vos amb alegria i despistar-vos. I l'Àngela, doncs hem conegut el Marc, que ja compartíem gent en comú, però hem coincidit que estem en aquest grup. I de fet, alguns de vosaltres dieu que teniu alguna connexió i en viu vau connectar qui era un, qui era l'altre, i que estàveu a la vegada en aquest mateix grup de WhatsApp.
1: És que Catalunya és molt petita.
0: Sí, sí, sí. Bé, sentim reaccions en format àudio, a veure què dieu avui.
3: Amunt! Comença la nova hora dels oients experts. Bon dia.
4: Oients experts, el podcast.
3: Sobre el xat, doncs m'agrada molt, llegeixo tots els missatges, n'he après molt, de llibres, de pel·lis, de sèries, de música. Les meves filles diuen que som una secta. Bé.
5: Home, és una bona iniciativa, no? Així la gent diu la seva. Està bé de tant en tant participar. Està bé, està bé.
6: Sí, molt bé.
5: Hasta siempre, comandante de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
7: Home, i oients preferits, doncs, a veure, hi ha molt de nivell, La veu d'en Sisu jo crec que mereix una posició molt elevada en el rànquing.
6: Hòstia, m'ha sortit, tinc la veu una mica greu avui, hòstia.
7: La Thaís, que també fa missatges sovint.
8: Les biblioteques, és una de les coses que també reclamem. Quan no se'ns espatlla a l'hivern la calefacció, se'ns espatlla a l'estiu l'aire condicionat.
7: En Salva també fa molts punts molt expert.
9: Bé, malauradament ja ha acabat el sonor d'enguany i ja està.
7: La Mireia, no? Unsa, Nona... Bé, el nostre oient argentí...
10: I per sempre seré i soc argentí. I visc Argentina.
7: I la oient francesa també, no? L'Emmanuel.
11: Hola, experts. And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah.
7: També l'Albert Gonzalo, que últimament no diu massa res. Una bona comunitat.
4: Oients experts, el podcast.
12: El grup de WhatsApp. Buah, això és drogadura. Hi ha dies que és tan complicat seguir totes les subtrames que és com aprendre tots els personatges dels llibres de Joc de Trons. Impossible sense guia. Crec que t'has d'aprendre com el xat d'un directe de tuits, que no val la pena tirar enrere i mirar missatges antics. La subpregunta seria, quan ha baixat la vostra productivitat a la feina degut al grup de WhatsApp? I per què té el Roger tant d'interès en si algun dels oients té jogo?
13: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.

0: Als carrers de la ciutat, uns habituals són les al·lèrgiques al pol·len i en Max, en Gavina.p3, que ens canta amb balcons, cavalls, per anar despertant-vos del tot en aquest matí de juliol, dimecres, dia 29. Això es titula Balcons, cavalls, i ara el que farem és parlar d'aquest submón que són els passatemps. Potser l'estiu és la seva època àlgida, i ara em ve a la ment, quan va aparèixer el sudoku, que un estiu va ser una sensació, però s'hi va quedar per sempre. Crec que era el de l'any 2006.
1: Tornant el sudoku.
0: Però, però mai havia marxat del tot. Vull dir, no va ser flor d'estiu.
1: Però està tornant a tenir un pic, perquè amb el que parlarem ara també, i m'incloc aquí, la gent està intentant desenganxar-se del mòbil i està tornant el que ha funcionat sempre, que és paper. El paper mai falla.
0: Doncs ara tenim un nou joc que té una ambientació una mica d'assassinat. Potser podríem posar una sintonia de misteris. Tenim l'escamp tan salsera, no, eh? Es titula Murdoku. Ja veieu el joc de paraules entre sudoku i murder, i fent una fullejada ràpida, jo hi veig que hi ha la quadrícula del que podria ser un sudoku, però hi ha elements, hi ha com elements gifs, elements emoji, com si fos un videojoc de Nintendo portàtil, bueno, com si fos un Pokémon o no tant com Professor Layton, una cosa més com un Stardew Valley, i hi ha una sèrie de sospitosos que has de detectar qui és l'assassí. És a dir, hi ha cosa quadràtica i cosa també una mica de deductiva. L'han relacionat també amb el Cluedo, que també hi ha aquelles caselles.
1: Sí, perquè has de trobar una mica qui és l'assassí d'aquí al mar.
0: Doncs aquest llibre que tenim aquí sobre la taula s'està convertint en un dels més venuts. A més, no hi ha llengua, per tant... Ah, espera, sí, hi ha llengua. Sí. Clar, hi ha una mica de descripció, però vaja, que no cal saber la llengua en si per jugar-hi. No. Ens ho ha investigat i ara vindrà l'anàlisi d'en Sergi, la nostra companya, la Montse Camps.
2: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasc, editora de columna que el publica en català.
3: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
2: L'autor és el canadenc Manuel Gerard, creador de Passatemps i Enigmes, publicats al Financial Times.
0: Gràcies, Montse. Tu, Sergi, malgrat alguns oients ja ens deien aquests dies que ja s'havien comprat el seu quadern de passatemps per adults per l'estiu, has anat al més nou i has començat a jugar aquest mordoc.
1: Directament, me'l vaig comprar dilluns.
0: Sí, fes-me una mica de gameplay. Com ha sigut la teva experiència?
1: És molt complicat. Molt complicat, ho recomano. Molta paciència d'entrada. Paper i llapis, volia dir, i sobretot una goma d'esborrar, perquè, o sigui, el sudoku de vegades el fas allà amb el bol i pim-pam... No, aquí fareu i desfareu 30.000 cops per cada un dels capítols. Cada doble pàgina és un enigma. Hi ha 80 enigmes en el que he comprat jo. El que tinc jo és el que fa com un viatge en el temps. Crec que en català hi ha 3 edicions.
0: Tu t'has comprat l'edició pirata.
1: Sí,
0: no, però pirata, no vull dir que no sigui no. Una còpia de pirata.
1: Hi ha
0: ambientació pirata, que a mi em mola.
1: Però també hi ha cavallers, també hi ha jo acabo d'acabar de l'edat mitjana, més o menys, n'he deixat algun. També llegia algú que deia de paciència, perquè, és a dir, no el resoldreu fàcil, no el resoldreu ràpid, i potser l'haureu de deixar per més endavant, perquè en aquell moment no us sortirà i l'haureu de deixar per algun altre moment. I jo, res, fa un parell de dies que l'estic provant, però qui porta uns dies més provant-lo és una amiga, la Lídia de la Fuente, que també el va descobrir fa no gaire, i ella, mira, ens explica millor en què consisteix el joc.
4: Presenta una escena que es pot desenvolupar en una casa, en un castell, en un camp, en diferents localitzacions, i saps que hi ha una víctima i que algun dels personatges que et planteja aquesta situació és el culpable de l'assassinat. Llavors et dona una pista per cadascun d'aquests personatges i la idea és que tu endevinis a quina casella estava situat i qui estava dins la mateixa localització amb la víctima.
1: Sí, de fet, a l'inici de cada episodi, per exemple, aquí tenim 6 personatges i ens diu l'Alice estava asseguda en una cadira. En Bart era al sud de la Clementina i a l'est d'en Bang. La Clementina era la primera columna i així et va dient una mica i la víctima sempre està a soles amb l'assassí. De moment tenim la part de Cluedo, la part aquesta més de misteri, però ens falta saber també perquè l'estem relacionant amb el sudoku i així també ens ho explica la Lídia.
4: Funciona de manera molt similar al sudoku. Quan tu ja tens col·locat un dels personatges en una estança, has de mirar la mateixa línia i la mateixa columna, les dues queden anul·lades.
1: Doncs això, quan tens un personatge col·locat, en aquella línia i en aquella columna no hi pot haver-hi cap personatge més. També hi ha moments que et diuen, en aquesta graella hi ha dues columnes on no hi ha cap personatge. En aquesta hi ha dues files que no n'hi ha. Aquí hi ha d'haver-hi un personatge a cada estança, perquè dins de la mateixa graella el que et recrea és com si fos, per exemple, un castell amb l'estança reial, la cuina, la biblioteca, i diu, doncs a cada estança hi ha d'haver-hi com a mínim un personatge, perquè n'hi ha alguns altres que en una estança no hi ha ningú. El fenomen Murdoku crec que està investigant i no arriba a tenir un any a nivell internacional. L'edició en castellà porta 240.000 exemplars venuts i encapçala la llista de no ficció, en aquest cas de més venuts de no ficció. En català s'acaba de publicar fa unes setmanes i també és top en vendes. I de fet, doncs, la Lídia també ens explicava que fa no gaire que el va descobrir i per qui el recomana?
4: Jo feia temps que havia vist els llibres de Murdoku amb diferents perfils d'Instagram dedicats sobretot a fer ressenyes literàries, però mai m'havia parat a llegir o a investigar una mica en què consistien. Pel meu aniversari, la meva cunyada em va regalar un d'aquests llibres i la veritat és que jo anava bastant a cegues. És una opció de passatemps molt bona per persones que, com jo, ens agrada l'Agatha Christie, ens agrada jugar a descobrir qui és l'assassí o què és el que ha passat en una escena en concret.

0: Les 8 i 22, ens hem calmat una mica només amb la Vichy que ens canta Hey Brother. Les 8 i 22, Sergi, alguna reacció? La Núria diu que, diu que es fan dels sudokus, per tant li recomanes el mordokus.
1: Sí, tant, i tant.
0: I la Mireia li diu que se l'ha fullejat i diu, em sembla molt difícil.
1: És molt difícil.
0: És la gràcia que s'hi sigui?
1: Jo, per mi, em faltaria o algun nivell més baix, sí que va, o sigui, va creixent capítol a capítol la dificultat, però jo potser faria un nivell principiant i fins i tot potser alguna pisteta més, perquè n'hi ha algun que no tinc nassos d'arrencar-lo.
0: El primer, que és només de 5x5 quadrats, quan vas trigar?
1: No, aquest pràcticament res. Dos minutets, perquè aquest, és com, aquest és la demo del joc.
0: És el tutorial, per dir-ho bé.
1: Sí. Sobretot, mireu-vos, perquè ve com 10 pàgines de tutorial, mireu-vos molt fort el tutorial, perquè si no anireu tornant tota l'estona.
0: Guai, per qui es connecti ara, estàvem parlant del mordoku, la nova sensació dels passatemps, novíssima, que és que combina això, una quadrícula matemàtica del que seria un sudoku, però amb un cas d'investigació. Una jugabilitat també relacionada amb resoldre el misteri. Bé, ara són les 8 i 23, volem mirar el futur més proper, més festivals. Estic segur que molts de vosaltres demà passat divendres començareu vacances, tal i com faré jo i tu, Sergi.
1: Jo ja no. Jo les he acabat ja.
0: Bé, doncs una cosa que passa el cap de setmana, que a tothom li interessa, és que divendres...
1: La festa major de Sant Feliu de Guíxols?
0: Sí, i també el microclima de Camprodon. El microclima de Camprodon.
1: El microclima.
0: Una recomanació amb el segell de en Blai Mercè.
2: Com et dius?
3: Em dic Xavier.
2: I què veus?
3: Ginebra amb Coca-Cola.
4: A veure, per començar, si tens canalla i el teu cotxe, Xavier el tècnic de so i Manela no ve currar per vostè,
3: Manela,
4: han sonat més que el pot petit i de Maris a la Verge junts,
5: els pirates amb un mocador al cap.
4: Aquest festival t'interessa.
6: Que bonic és dir-te fins demà.
4: Mentre la majoria de festes majors i certàmens programen la Ludwig Band passades les 10 del vespre, els del microclima de Camprodon s'han adonat que també agraden molt als nens i per això han decidit tornar-los a portar al festival, però com a gran reclam d'una jornada de cloenda prevista per dilluns vinent, on també hi haurà màgia, circ i gegants. Pau Planas és el codirector del microclima.
7: Hi ha molta gent que té famílies, que té nens, i que a vegades no és fàcil d'escoltar, doncs, per exemple, un grup com la Ludwig Band per horaris, per tipus de format, i al final també serveix per anar acostumant també els nens des de ben petits a anar a festivals, escoltar música, gaudir de la cultura.
4: I precisament el saxofonista de la Ludwig, Lluqui Valverde, serà el festival per partida doble, ja que el dia abans avançarà les cançons del seu debut en solitari amb publicació prevista pel 2 d'octubre i que ha avançat recentment amb aquesta cançó, el Carmel.
8: El Carmel, el Carmelet, he pujat en compte per robar els estels.
4: En Lluqui avança com serà aquest disc.
9: És una crònica amb molta nocturnitat de les coses que passen des de les 10 de la nit fins a les 10 del matí. I té molta lluna, té moltes estrelles, però també té molt de llum de fanal de carrer, té molt de gust de got amb birra esbravada i molts, molts, molts sentimentalismes.
4: I revela per què el del microclima serà un concert molt especial per ell.
9: Bueno, i el dia 2 d'agost serà la meva festa d'aniversari i els convidats seran Remi de Calafresca, l'en Andreu, el Masoni, el micro... Bus Intergalàctic i l'Estat Terrerena, i pràcticament tots amics meus, i estaran tots allà convertint cartell.
4: Per tant, ja veus, una constel·lació d'estrelles a la vall de Camprodon, on també cal sumar-hi grans clàssics del pop català com els Pets, Mishima, Sidoní o els Amics de les Arts. Des de l'organització reconeixen que hi ha una banda que els fa especial il·lusió.
7: N'hi ha un grup que fa 6 anys que no pugen als escenaris, és un grup que porta molt de temps sense tocar, he de dir que teníem la programació pràcticament tancada i la vam refer per poder incloure ni Andú.
10: Si ens coneixem de fa tant temps i quan parem seguim rient.
4: Doncs va, si ja t'ha convençut, només falta comprar l'entrada, preus entre 18 i 70 euros, segons la modalitat, i fer camí cap a Camprodon. I fer camí cap a Camprodon. I aprofitant el viatge, es poden fer excursions...
7: Jo li recomanaria pujar a Vallter i arribar fins al Pic de Bastiments, que hi ha una de les vistes més espectaculars que es poden veure al nostre país.
4: I també anar a dinar a algun restaurant.
7: Potser el restaurant El Pont Nou, que és un restaurant excepcional.
4: Acabem preguntant pel nom del festival. Pot ser que les onades de calor cada cop més habituals posin en risc la veracitat d'aquest nom?
7: Doncs sobre el temps, diuen que han de baixar una mica les temperatures aquest cap de setmana. Esperem que sigui així, però sí que he de dir que a Camprodon és veritat que sempre tenim una molt bona temperatura, no? Perquè encara que estiguem en plena onada de calor, els vespres refresca...
4: Doncs ja ho saps, microclima, Camprodon i una rebequeta.
0: Gràcies, Blai, els que aneu al Festival Microclima, i ja ens explicareu.
1: Haig de dir que jo he estat en aquest festival el dia que va tocar-hi Antònia Font fa un parell d'anys. És un festival molt, molt xulo i molt, molt, molt recomanable.
0: Mira, i un dels meus Super López preferits és Super López i Los Cerditos de Camprodon. Així que també el recomano. Bé, ara que sentíem en Blai Mercè es referia a la cançó de Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band, anem ara a la pestanya, que l'única pestanya que mirem més que el grup de WhatsApp dels experts, que és la del TikTok, i és curiós perquè sí, allà hi ha moltes cançons que ja estaven concebudes per tenir un moment tren, un moment coreo o un moment lip-dub, i que ja les componen per petar-ho a TikTok. I aquí tenim la gran alegria que una gent que l'últim que voldrien a les seves vides és triomfar a TikTok, com són la Ludwig Band,
1: correcte,
0: han aconseguit que un fragment d'una cançó seva sigui el tren de l'estiu a Catalunya, que és el fragment aquest que dius, i com et dius?
1: Em dic Xavier.
0: I què veus?
1: Ginebra amb Coca-Cola.
0: Però és un cantant, tio. I què veus?
1: Ginebra amb Coca-Cola.
0: Doncs la qüestió és que el cervell de moltes persones té enregistrat aquest fragment, però potser no coneixen la cançó.
1: No, de fet a mi em dius què ve després d'aquest fragment i em quedo absolutament en blanc. Me'n quedo amb, hòstia, Xavi, em caus molt bé, a partir d'aquí jo ja no la sé seguir. I això també li passa a moltíssima gent, que després d'aquests 15 segons virals marcats per la plataforma, doncs la majoria, com jo, no sap com continuarà. En aquest cas, en el cas de la cançó Xavier, el tècnic de so, la Ludwig Band, doncs no és un cas aïllat, i el seu cantant, en Quim Carandell, explica com va viure aquest fenomen.
11: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludwig Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància, i confiant en tota la feina que hem fet més enllà, i deixo això com una punta d'un iceberg, com una espècie de carta de presentació a un públic que encara avui en dia tampoc és el nostre, perquè tampoc no hem fet el salt en aquesta cosa que ens conegui tothom.
1: Com a mínim, el que sí que et dic és que està sent la cançó de l'estiu, com a mínim els 15 segons de l'estiu, millor dit. Per altres artistes...

0: avui en dia no només compon i canta en directe, sinó que es veuen obligats també a ser un artista 360, un artista de la gravació, l'edició, el muntatge, el postejar. Així ens ho explica també un dels nostres lleidatans preferits, en Iung Rajola.
1: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, de l'altra banda, paradoxalment, això fa bastanta gràcia, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren de lo que seria la meva cançó de l'estiu, i llavors és com... Bueno, vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
0: Ara bé, atrapar i aconseguir aquest ritme explosiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, amb aquest esquema marcat, és necessari un gran equip, tal com explica en Julen, cantant i també creador de contingut.
2: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant, crec que seguirà passant fins que pel que sigui hi hagi un canvi de tendència, la gent està disposada a posar-te un like, com a molt, però després desplaçar-te a venir a un concert és un esforç que costa molt de fer.
3: ICAT no tanca la finestra a la cultura i l'humor al mes de juliol. Els experts estiu, cada matí de 8 a 10. No.

0: Un minutet passa de dos quarts, per tant anem per feina amb l'actualitat de la jornada. Dos quarts de nou, avui que és dimecres, dia 29 de juliol. Sergi, què hem de saber?
1: Hem de començar explicant que els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella i al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. En plana política, indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen una multa per import de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés de presó. El Tribunal Suprem, volíem dir, aplica la llei d'amnistia als membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. La defensa de Carles Puigdemont assegura que gràcies a l'aval de la justícia europea, a l'amnistia, el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident i els consellers Comín i Puig. I l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc, recordem, ha calcinat ja 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes.
0: Les 8:33, Sergi, què no t'esperaves saber avui?
1: Que Donald Trump serà el nom d'una futura autopista africana. Concretament serà al Marroc i recorrerà 1.000 quilòmetres de poblacions costaneres, algunes dins de la zona ocupada del Sàhara Occidental, i construir-la costarà uns 880 milions d'euros. No cal dir que Trump ha agraït la decisió al rei del Marroc, Mohamed VI, i ha dit que li agradaria recórrer-la algun dia. De fet, recordem, potser ve d'aquí la cosa, que el president dels Estats Units va reconèixer per primera vegada la sobirania de Rabat sobre el Sàhara Occidental fa 6 anys, el 2020, poc abans del final del seu primer mandat.
0: Val.
1: Que no vingui per aquí la cosa.
0: Sí, ara anava a dir, sí, per cada país que el reconeix han de fer una autopista, potser...
1: potser posarà molt d'aquí tran.
0: No sé, el reconeix tanta gent?
1: Bueno, ara no, anava a posar un jardí que no
0: Laia,
1: ho sé.
0: Laia, tema Sàhara Occidental. Laia, seu aquí. Estàvem dient que quants països reconeixen el Sàhara Occidental com un estat lliure i independent.
1: Anava a dir, Pedro Sánchez ho va fer, veritat, fa no gaire?
2: Doncs no ho sé, A mi m'heu d'avisar amb temps, però veu aquestes
0: Espanya
2: preguntes.
0: Espanya no està sempre de cul amb aquestes coses? O és tu amb Espanya?
2: No, jo crec que... Jo amb Espanya. Espanya amb el Sàhara Occidental, jo crec que justament ho té bé, no? Em sembla que són els... Depèn del partit dins d'Espanya. Hi ha uns que és per barallar-se per algun tema més, saps?
0: Però si és aquest
2: uns
0: tema...
2: són Marroc, els de són Sàhara Occidental.
0: Però si és per aquest tema partidista, és d'aquells que tu dius em cau molt lluny. Aquest...
2: Ah, exacte.
0: Sí, vale, okay. Sí, ja quan ens afecti o més als drets humans, això sí que t'hi fixa.
2: Ah, exacte.
0: Bé, a veure, a les 8:34 tenim reaccions, Sergi, per atenció al tema Mordoku. Laia, saps què és un Mordoku?
2: Sí, és aquest llibre que té obsessionat en Sergi.
0: Sí, bueno, però a veure, més gent.
2: Jo sabia en Sergi.
0: No personalitzem. No. Sí, és la moda d'aquest estiu.

0: que fa passatemps, sudoku més a resoldre assassinats, i diuen Roger, mira, Sergi, diu, a diferència dels sudokus, que mai em van enganxar, el mordoku em genera atracció per dos motius. Primer, et fa partícip d'un joc, un enigma per resoldre, per totes aquelles persones que de petits jugàvem al Cluedo, és una manera de recordatori. Com a diu, és una mena de Magdalena de Proust, una mica criminal. Havia d'incidir amb aquesta referència a Marcel Proust. De l'altra banda, dona sentit al trencament de cap quan busques la lògica de per què aquella persona ha d'anar allà o no pot anar a un altre lloc i comences a eliminar posicions i personatges. Descartant per trobar l'assassí. Personalment, a mesura que he anat errant, perquè els jocs eren més difícils, és el que deies tu, Sergi, passes pàgina...
1: Va escalant bastant ràpid.
0: Puja, és com un videojoc, puja la dificultat. I llavors, segons anava avançant i anava trobant les solucions, he anat desenvolupant nous criteris a l'hora de resoldre i he pogut continuar avançant i resoldre els més difícils.
1: És que hi ha un punt que no penses en la teva lògica, sinó que penses en la lògica del joc, perquè després quan mires la solució dius, val, espera, un amic, un moment, com has fet això per qui no em quadra per enlloc? I dius, vale, ho has fet així, doncs a partir d'ara ho faré així. I tampoc et surt de l'esfaguent.
0: Però, a mi m'agrada...
2: No pots aprendre dels errors.
1: En el meu cas, no.
0: Els jocs difícils, però també que tu, ja sigui en un videojoc o en un joc de taula, t'adaptis també.
1: Correcte.
0: T'has d'adaptar a aquella normativa.
2: Has d'aprendre la lògica del lloc.
0: Mola. Bé, ara anem a... Ja hem acabat el capítol de jocs de taula. Obrim el capítol esports.
1: Perdó, el capítol
0: esports... Ja s'havia oblidat que
1: ja estàvem al
2: Mordoku. És que obriu tants melons que després no els podeu tancar.
1: Que l'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 9:15 en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 6:45 a Esport 3 Girona Castelló i a 9:15 Sabadell Manresa.
0: Ens escriu la Iria al grup de WhatsApp que diu a casa tenim el Mordoku nivell lila, tu Sergi tens el taronja, diu la Iria. Ens hem comprat el lila i anem pel nivell 20 i escaig.
1: Uau!
0: S'està començant a posar difícil. Quants nivells té el Mordoku taronja, Laia? El tenim sobre la taula.
1: 80, són 80 casos.
2: Home!
1: Al final ja... L'últim no vull saber què és.
2: N'hi ha per tot l'estiu, eh?
0: Serà un final boss, el darrer, suposo.
1: Ni me l'he mirat. Mirem-lo, si vols.
0: Jo faré l'autospoiler, perquè...
1: Tot això són instruccions, les solucions...
0: Ni que sigui per afegir una mica de narrativa, a veure...
1: És que, a part...
0: Sí, el 80 té 7 subhabitacions... I aquí sí que hi ha els comptes, els... Ah, és una mena de totum revolutum, perquè hi ha gent d'edats d'èpoques diverses barrejades.
1: Però, a més, si passes al segon capítol, per dir-ho d'alguna manera, ja tens un assassí, però també tens malfactor que pot ser o no pot ser l'assassí.
0: Vale,
1: i és
0: mola,
1: un... Val, d'acord, ja mola. Estem posant masses variants aquí.
2: Ja veig que és massa difícil, fins tot l'1, per
0: mi. Massa no, massa. Prova el primer.
2: Per mi és difícil.
0: Bé, i ara que hem acabat el segon capítol de Jocs de Taula, el capítol del clima.
1: El capítol del clima, o sorpresa, farà calor, farà més calor, jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus de nou, sol amb més xafogor a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals. Tarda, això sí, amb alguna nuvolada al Ripollès.
0: Ara una mica de Dan Peralbo, ara ens canten Ai, quin goig que fas, i de seguida el miniquiz, Laia, a banda del Mordoku, què tenim sobre la taula?
2: Tenim un joc de taula per endur-nos aquest estiu on anem, perquè és molt pràctic i molt, això, molt portable. Es diu Six Seven.
0: Wow, què hem de fer per aconseguir-lo?
2: Un Six i un Seven.
0: No, per aconseguir el joc.
2: Participar al miniquiz.
0: Ja està.
2: Pensa que és per guanyar. Sí, participar al miniquiz i encertar la pregunta que us farem.

0: i esmorza.
1: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
2: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: No li he vist la cara. M'estava escanyant.
4: No ens coneixem.
3: Crec que no.
4: Estic segura que el tinc vist. Tens por que et delati a la teva dona?
3: No em provoquis.
2: Fatal. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
8: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
7: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3K.
0: Els experts estiu. És la versió estiuenca del

0: Els experts d'estiu.
1: Les 8:43, també ens escriu al grup de WhatsApp en Roger, que diu que ell va pel nivell 50 del seu Murdoku, superant la família de Líria, que van pel 20 i escaig, i tu, Sergi, que vas començar fa
2: no,
1: poc.
2: No, jo pel 8.
1: Pel 8 tens pel 8, encara...
2: Vaig començar dilluns.
1: Ja, però és lo guai, tens un gran camí a fer abans d'arribar al nivell 80. També ens respon l'Aina, que ens diu, Laia, recordes la pregunta del dia d'avui?
3: La pregunta del dia, no la recordo perquè acabo d'aterrar.
1: Ah, vale. Doncs és què us sembla el grup de WhatsApp, és metapregunta, és autorreferencial.
3: Com és que l'Aina m'ho pregunta a mi?
1: No, jo t'ho pregunto tu.
3: No, has dit l'Aina pregunta, Laia, recordes el grup de WhatsApp?
1: No, dic, l'Aina participa.
3: Ah.
1: Punt i coma. Laia, digue'ns la pregunta del dia.
3: Ah, què us sembla el grup de WhatsApp?
1: Doncs diu, l'Aina, aquesta nit he somiat amb aquest grup i tots vosaltres. Ho recordo una mica esborronat, clar, un somni, no? Vull dir, no és la... Diu, però acumulava molts missatges i m'estressava perquè els volia llegir tots i volia anotar les recomanacions de grups de música, llibres i pel·lis i volia contestar la pregunta i no podia... Això no és un somni, és com el dia a dia, no?
3: Pobre, que angoixant, no? Com a somni?
1: No, que és com la realitat, vull dir, que és com els oients...
3: Ja, perquè la vida
1: això.
3: Ja és prou estressant si a sobre ho somies.
1: Clar. Bueno, molts dels oients diuen, tardarà l'Aia, que a les 7 i escaig... no hi havia ningú, a les 8 i escaig a pocs minuts. Molts diuen que es despista de la seva feina, el grup de WhatsApp dels experts, i així són menys productius i que no estan pas preocupats.
3: Ah, no, és que no està preocupat. I menys per no ser productiu a l'estiu, tu. Bé. Si no podem no ser productius a l'estiu.
1: Doncs per participar aquí a la pregunta del dia i per guanyar el joc de taula que avui regalem, ja sabeu on dirigir-vos.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
1: Avui regalem el joc de taula inspirat en el tren 6-7 i per endur-vos a la casa heu de respondre correctament una pregunta sobre, punt i coma, Laia, avui, quina de les belles arts?
3: Sobre música.

0: La música és l'art que emociona o que comunica a partir de la generació de sons en cert ordre. Aquests sons es combinen mitjançant la melodia, l'harmonia i el ritme. La cançó escrita més antiga que es conserva es va trobar a l'antiga ciutat d'Ur, a Mesopotàmia, té més de 4.000 anys, i ja feia servir l'escala diatònica molt abans que Pitàgores la tractés en els seus escrits. Dit això, quina és la musa de la música?
1: Dona fàcil, d'aquí ve la paraula música. Euterpe, que és musa de la música.
0: Sí, però i la musa de la dansa?
1: Molt fàcil, d'aquí ve la paraula. Terpsícore, musa de la dansa.
0: Molt bé, Roger, estàs aprovat. Doncs després d'anys i anys...
1: Perquè he tingut un infart.
0: Exacte. Després d'anys i anys d'evolució, la música ha donat els seus fruits. Per exemple, el cant gregorià analògic, l'òpera Rigoletto de Puccini, el refrany La música menceix les feres, la banda sonora de la pel·lícula South Park, com ara el tema 4, que es titula La mare d'en Kyle és una puta, el reggaeton o la cançó Lógico que salga mal del conjunt musical català Manos de Topo. Quedem-nos, però, a l'escena catalana. Un dels grups més mítics dels anys 80 i 90 va ser Gran Aventura, de Sabadell. Són els que sentim de fons amb la seva cançó Líders i Adeptes, que donava nom al seu disc titulat Líders i Adeptes, com aquesta cançó. Doncs vinga, precisament, el seu líder va ser Xavi Vidal, que té un fill que casualment també és en un grup actual. Quin grup?
1: Quan dius doncs... casualment és que no li va ensenyar res de música. És una...
0: Bueno, perquè no tots els fills són músics i estan en grups populars. Mireu, en quin grup és el fill del Xavi Vidal de Líders de la Gran Aventura?
1: No.
0: Com que no?
1: Ah, no, no dic que sí.
0: Ah. Opció A, és a la Flaixia Iscrit.
2: Clave.
0: Opció B, és als Tiets. Opció C, és als Figaflaues. O opció D, és a 31 FAM.
3: 638-68-4565. 638-68-4565.
1: A quin grup milita el fill d'en Xavi dels Gran Aventura? A, a la Flashy Ice Cream. B, de Tiet. C, Figaflaues. D, 31 FAM. Entre tots els encertants, sortejarem aquest joc de taula 6-7, que a la següent hora de programa la Laia ens farà la seva anàlisi. Aneu participant al grup de WhatsApp mentre, ara que us hem triat en Bad Bunny, mentre fruïu del seu cafè matiner i el seu rom del capvespre. Ara de seguida diem la persona guanyadora.

0: muchachos en el colchón.
1: Café con Ron, amb en Bad Bunny, per despertar-nos ara que són ja les 8:50, aquest dimecres, que és 29 de juliol, i teníem pendents, com sempre, resoldre el miniquiz del dia.

0: Avui es preguntàvem a quin grup militar el fill d'en Xavi dels Gran Aventura. Les opcions eren la Flashy Ice Cream, els Tiets, els Figaflaues o 31 Fam. La resposta correcta era aquesta, la A, aquests que sentiu, la Flashy. I ara potser alguns us pregunteu com és possible que un dels membres de la Flashy, que es diuen Dax, Peggy Encana i Sneaky Flex, sigui fill d'en Xavi Vidal. Doncs molt fàcil.
1: Com,
0: són
1: com
0: noms...
1: has dit això?
0: Mira, Dax, Peggy Encana i Sneaky Flex.
1: Ole.
0: Doncs són noms artístics, eh? És en Peggy Encana, que és en Pol Vidal.
1: Molt bé. Doncs ens ho apuntem. Avui hem tingut 68 respostes, de les quals 64 han estat correctes. Per tant, un número de l'1 al 64, si us plau.
2: Dale.
1: 12. Doncs avui, a veure, que la llista la tenim aquí, començant per aquí. Avui és la Sara, la guanyadora, amb un número de telèfon acabat amb 54.
2: Felicitats, Sara, t'endús a casa teva l'obligació de fer-nos un Game Board Review quan hagis jugat a 6-7, aquest joc d'autoria catalana, la, ja ho dic bé?
0: I tant, després els sentirem, els autors.
2: Ah, guai, hòstia, espera, que se m'ha caigut.
0: Se t'ha bocat tot sobre la taula.
2: Sabeu quan els jocs són nous i tot llisca molt?
0: Sí, doncs, és veritat.
2: L'he obert una mica i he sortit tot disparat, eh? Hi ha daus, espero, amb 6 o 7.
0: Sí, hi ha dos daus i moltes fitxetes i un parell de taulers.
1: I ahir a la Laia li van sortir molts 6 o 7 a la redacció.
0: Sí, és que vam estar provant-lo, eh? Molt xulo.
2: No hi ha res que tingui més ganes que fer 6-7. Bé, de seguida parlem d'aquest joc, ens fa el beta testing a la Laia. Ara volem seguir el matí amb més música, que ja anem encarrilant al final d'aquesta hora. Ara la Julieta! Estem segurs 100% que us encantarà.

0: els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui a la Wars on Ever continuem obrint el bagul dels anys 90, principis dels 2000, i més en concret d'això que us parlava ahir, de les festes escolars d'aquella època. I si un grup sonava molt més que Azúcar Moreno, era La Mosca Tsetse. Subtil, subtil, ja veiem que no ho eren quan volien. És un grup argentí fundat el 1995, que van començar-ho a petar l'any 2000 amb vísperes del carnaval i també, en aquest cas, amb una cançó que fa així, Yo te quiero dar. Por eso yo... que té molts aires futbolers, ara ho reprendrem això, perquè La Mosca l'any 2003 també va treure Muchachos, esta noche me emborracho. Muchachos, esta noche me emborracho, que si fusionem les dues últimes en surt un dels himnes futbolers argentins per excel·lència. De fet, el van començar a versionar els aficionats del Racing de Avellaneda fins que la mosca Tsetse el va adaptar i ara és un dels himnes oficiosos de la selecció argentina de futbol. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Però no ens desviem, perquè aquesta no és la Wars on Ever d'avui. Tornem a l'any 2000, al disc Vísperes de Carnaval, perquè allà hi trobareu un dels grans himnes de despit de principis de segle, Yo quemaré tus fotos.

0: que ja són les 9.
1: Activem-nos. Que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Seró. Aigat.

0: Toi Pegau, ens canten els Svetlana per obrir aquesta nova hora de ràdio. Les 9 i 3 minuts ja, avui és dimecres 29 de juliol i els experts d'estiu us despertem cada dia d'estiu, per tant, d'estiu no, de juliol. Per tant, queda de programes d'aquesta temporada, el d'avui, el de demà i el de l'altre, i haurem culminat aquesta, aquesta extensa i llarga temporada 2025-2026. Bé, oients, avui precisament us parlem, us preguntem sobre tot el que heu après al nostre grup de WhatsApp. I per respondre a aquesta pregunta ja sabeu on fer-ho.
1: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
0: De seguida llegirem més comentaris. Ara, però, quedeu-vos aquí al grup de WhatsApp perquè heu de votar la cançó de les 10. Vosaltres decidiu quina punxarem per dir-vos adeu i fins demà, com sempre, amb les 4 cançons fixades aquí a l'enquesta que us punxa en Sergi, inspirat en...
1: L'efemèrdida!
2: Una efemèrida que la d'avui no és d'avui, és de diumenge passat, perquè diumenge 26 de juliol va fer 40 anys el gué Miquel, l'excantant dels enyoradíssims Charango.

0: dit abans del Gué Miquel i de Charango, músic i activista que amb el grup ens va regalar somnis, somriures durant tota una dècada. Ho va empatar ja des del primer disc l'any 2012, aquell Benvinguts a Llarg Viatge, on hi podíem escoltar Amagada Primavera, Benvinguts, La Dansa del Vestit o aquest Tots en l'Aire que sentíem ara de fons. Però tot va començar una miqueta abans, el 2006, quan l'Algué i dos amics seus, que també acabarien sent membres de Charango, van tocar literalment pels carrers de Ciutat Vella, que de fet això ens ho han explicat amb més d'una i de dues cançons. El 2010 s'autoeditaven una maqueta que tenia la primera versió de Bola.
1: Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i vila. Caduc els ulls, mal temps i fred calé.
0: Sempre compromès en mil i una causes socials, una de les últimes entrevistes, de fet, a l'Alguer Miquel li va fer amb Blai Mercè aquest gener a la prèvia del concert de Per Palestina, on ens deia que de moment, per desgràcia, encara no té ganes de tornar a un escenari a cantar. Però sempre podem comptar amb ell amb totes les causes que necessitem. Per exemple, també avui li volem dedicar, per tant, també aquest Compta amb mi.
1: I tu i jo.

0: podríem estar posant cançons de charango fins demà o fins demà passat o fins que l'Alguer fes 41 anys, però de moment ens quedem amb aquest compte a mi o també amb una lluna a l'aigua. Veurem si algun dia tindrem aquella gira de comiat que esperem alguns que es converteixi en gira de retorn i que recordem que la pandèmia ens va robar. De moment, avui celebrem, amb uns dies de retard, l'aniversari de l'Alguer Miquel amb aquestes quatre cançons. Quan tots en l'aire, Vola, concretament la versió de la maqueta Welcome to Clownia, Compta amb mi i Una lluna a l'aigua.
1: Quan tots en l'aire que guanya, amb uns vots per sobre de Compta amb mi, sembla que estarà amb aquestes dues a la competició per triar la cançó de les 10. Ja sabeu que hi ha un subchat, que és el que comenta l'enquesta de la cançó de les 10, que ho heu de comentar tot.
0: I que charango no els ha agradat gaire.
1: Aquí hi ha tota gent que diu prou charango, perquè charango, no ho pillo. Bueno, podeu entrar aquí també per allar-vos, eh? De fet, és potser l'únic lloc on hi ha una mica de pugna en aquest grup és en l'enquesta de la cançó de les 10. Hi ha bastant un sentiment de comunitat i de compartir en el xat general. És el tema d'avui. Digueu-nos què us sembla aquest xat, avui que estem ja a punt de tancar la temporada. Demà passat divendres serà l'últim de la temporada experta. Ara són les 9 i 7 i seguim despertant-vos amb la música que us triem per cada matí. Ara, aquests que entren de fons són Quilòmetre Zero. Aquesta es titula Si tot se'n va a la merda.

0: Les 9 i 9 minuts, antepenúltim programa de la temporada, com fem sempre a aquesta hora, en aquest format estiuenc. Experts d'estiu, 20 programes bonus i 20 anys que celebrem d'història dedicat amb Blai Mercè, segueix amb la seva ruta musical en el temps, dia a dia, any a any. Bon dia, Blai.
1: Bon dia, experts. Avui fem un salt temporal.
2: He fet un salt estrany, que ens ha aixecat més de 3 pams.
1: Més aviat curt. Un salt que fa 1, 2 i 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
3: Pasito pa'lante com la Maria.
1: Per tant, som el 2023, l'any en què ICAT va estrenar el programa Nota de Veu, ara presentat per Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Nota de Veu.
1: Déu-n'hi-do, quin any! Amb només 3 anys de distància, ja podem afirmar que s'estava produint un cert relleu a la música en català. Hi van haver novetats de Muixca,

també va sortir el disc que va servir com a trampolí perquè la Ludwig Band fes el salt definitiu. És el Gràcies per venir. I com que molts de vosaltres ja esteu en període vacacional, felicitats, si és així, us deixem de vacances. Se n'ha anat el meu amor amb...

0: i l'amor de la Ludwig, que s'han anat de vacances, així que tenen una missió molt clara, trobar-ne un de nou. És dimecres 29 de juliol, per cert, avui és l'aniversari del nostre oient Carles Bové.
1: Felicitats!
0: Que ens escolta cada dia amb el seu camió repartint pinso pel país. Doncs ara parlem de més música amb en David Talleda, que ens fa correlacions a priori impossibles, però ens fa tot de descobriments històrics i no només de música. Perquè si ens referim al primer capítol de la tercera temporada d'Eufòria, és a dir, l'última temporada, la que s'ha estrenat enguany. Recordeu la primera escena, on ja marca una mica el to de la temporada, perquè la Zendaya, que està fent de mula, està fent de traficant de droga entre Estats Units i Mèxic, es queda encallada a la frontera, però no pas passant per sota una xarxa, sinó que intenta passar aquelles barreres de metàl·liques, murs fronterers d'on el trampians, es queda, intenta passar amb un cotxe per sobre, fent una mena de rampa, i es queda enganxada. En aquell moment, dintre del cotxe sona una cançó molt concreta, que és Ride Like the Wind, de Christopher Cross. I en David Talleda avui es pregunta què se n'ha fet de Christopher Cross. David, bon dia.
2: Bon dia, experts. Avui intentarem respondre una pregunta realment inquietant. Què se n'ha fet de Christopher Cross?

Si heu vist la sèrie Eufòria, segurament recordareu com comença el primer capítol de la tercera i última temporada. Un cotxe enmig d'un desert que s'ha quedat encallat. Uns quants voluntaris ajuden la protagonista a sortir d'aquesta situació i llavors ella decideix escoltar música i sona aquest Ride Like the Wind, un dels grans èxits de Christopher Cross. De fet, aquest va ser el seu senzill de debut. Es va publicar el 30 de gener del 1980 i es va incloure el seu disc de debut de títol homònim, que va guanyar 5 premis Grammy, però no 5 premis qualsevols, els més importants. Àlbum de l'any, gravació de l'any, cançó de l'any i millor nou artista. Christopher Cross va fer Diana amb el seu primer treball i va continuar en aquesta mateixa línia uns quants anys més, fins que, com per art de màgia, el seu nom va deixar de sonar i la seva fama a nivell internacional es va esvair. El seu no és un cas aïllat, sinó que acostuma a ser una constant dins de la indústria musical, especialment en artistes que formen part del que es coneix com a One Hit Wonders.

One Hit Wonder es defineix com un artista o un grup que té una cançó amb un fort impacte comercial i que poc temps després desapareix del mercat. Vindria a ser més o menys la definició que s'atribueix a Andy Warhol d'aquells 15 minuts de fama que tothom pot experimentar al llarg de la vida. D'aquest fenomen, Tom Hanks en va fer una pel·lícula el 1946 que ell mateix va escriure, va dirigir i va protagonitzar com a mànager d'una banda d'èxit efímer tan curt com només un estiu. El títol original, per si la voleu veure, va ser That Thing You Do, que a l'estat espanyol es va traduir com The Wonders. El més divertit de tot plegat és que a la dècada dels 60 van existir dues bandes anomenades The Wonders amb un únic èxit discogràfic. Els primers van triomfar amb aquesta cançó. Cry, sisplau, no ploris, així és com es diu aquesta cançó, i no sabem si aquesta va ser la frase que els van dir els seus familiars i amics quan es va acabar el seu somni de ser famosos. El tema estrella dels altres de Wonders va ser aquest, Say There.

que el llistat de One Hit Wonders pot ser més o menys discutible, aquí molta gent inclou, per exemple, el Tainted Love de Soft Cell, el Mambo No. 5 de Lou Bega, la CDG de l'Sketchup, que Losa i Svetlana van recuperar el desconcert de l'any passat, o també el Macarena de Los del Río, que no va parar de sonar al Mundial de Futbol. I ara us volem posar tres exemples de tres bandes britàniques que a dia d'avui se la recorda per només una cançó.

A meitat de la dècada dels 80 es van posar de moda diverses bandes britàniques tallades pel mateix patró. Totes volien seguir el model de Blondie, és a dir, un grup de pop amb una cantant rossa al capdavant. Un bon exemple són The Darling Buds, que van agafar el nom de la novel·la The Darling Buds of May d'Herbert Ernest Bates, qui al mateix temps es va inspirar en el sonet número 18 de William Shakespeare. Van treure 3 discos, però l'únic èxit va ser Burst.

una mica més coneguts que The Darling Buds van ser de Primitives, també britànics, i també amb una cantant rossa capitanejant la nau. Es van dissoldre l'any de les Olimpíades de Barcelona, tot i que van tornar a la càrrega el 2012. El 14 de febrer d'aquest any van tocar a la Sala Wolf de Barcelona i no cal dir que dins del repertori no va faltar aquest Crash, la cançó que realment el representa. Com a curiositat, la cantant Tracy Cattle fa molts anys que resideix a Catalunya, concretament a Barcelona. I ens falta la tercera banda, i aquesta és Transvision Bam. També van arrasar amb I Want Your Love i també es van dissoldre el 1992. El 5 d'octubre del 1989 van actuar a la Sala Celeste de la capital catalana, actualment Rasmatàs, amb unes entrades que costaven 1.200 pessetes. I com que l'any passat van tornar a l'acció, si us ve de gust, podreu veure Wendy James i companyia el 25 de setembre a la 2 del Rasmatàs.

0: És, Sergi, miniquiz, com es diu el gitarro aquest que sentim?
1: La cavalcada de les Valquíries.
0: Correcte, de...
1: Wagner.
0: Wagner, quina òpera surt?
1: Aquí ja m'enganxes.
0: És l'òpera que el títol li va servir d'inspiració a Tolkien.
1: M'enganxes molt fort.
0: És l'Anell del Nibelung.
1: Ah, jo anava a dir que això era l'anunci d'un cotxe de fa uns anys.
0: No, és que, de fet, aquest miniquiz té tres subpotes. M'has de dir un anunci,
1: sí,
0: on aparegui, una sèrie, on aparegui i una pel·li.
1: Ostres, només et sé que... Crec que era l'anunci d'un Opel Astra.
0: Vale.
1: És l'únic que et sé dir.
0: Apocalypse Now, de Coppola, no?
1: No l'he vist.
0: I el Simpson, que se'l posa el senyor Barnes amb un casset.
1: Sí, però no, ara mateix bé, no em venia gens ni mica al cap.
0: No et preocupis, una cosa molt més interessant és que han trobat la besneta de Wagner.
1: Nazi!
0: Bueno, hi ha Wagner, Schopenhauer, Nietzsche, Hitler, no? Bé, això és una cosa del Dani, que això no he dit. El tema és que han trobat la besneta de Wagner, que és la Caterina Wagner. Dic l'han trobat una mica des de la meva perspectiva perquè ja sabia que existia. No és que l'hagin trobat.
1: Dient-se Wagner,
0: sí, no.
1: Alguna sospita?
0: Bueno, vols dir que és un nom molt estrany?
1: No ho sé.
0: És supercomú. Bé, doncs hem aprofitat per parlar d'òpera i per preguntar-vos de quin personatge històric voldríeu ser descendent. Un dels somnis de la meva vida seria ser descendent d'Heròdot i anar per la vida dient, bueno, jo, pues, el meu rebesavi historiador era Heròdot. I Roger, com ho saps? Doncs perquè van trobar llefa seva amb una àmfora i van seguir el seu traçat. Tu de què voldries ser descendent?
1: Doncs ara mateix, no sé per què, però el que em ve tota l'estona al cap és Picasso.
0: Ah, vale, o sigui,
1: mira,
0: green flag per tu.
1: Sí.
0: Doncs la prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música, serà el 29 d'agost, d'aquí un meset, un concert que formarà part d'una gira excepcional impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre Richard. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà també per València i altres ciutats.
2: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
3: This is an exception.
0: És la Neponas... Resneponeta, Caterina Wagner, que impulsa, sí, aquesta gira de concerts, el que se celebrarà al nostre país, tancarà el 40 aniversari del Festival de Peralada i sí, s'hi intercalaran fragments de la cavalcada de les Valquíries, la cançó de l'Opel Astra.
1: No sé quants Wagners hi ha ara mateix al món, però significa el que construeix o arregla carreteres.
0: Ah, vale, és igual.
1: No té res a veure amb la música, però potser pot anar a construir algú de la família la carretera aquella de Donald Trump.
0: Per això que tinguis un cognom de la teva professió, només passa els dibuixos animats, eh?
1: No,
0: hi ha... Neix dient-se fuster.
1: Crec que es diuen heterònims, diria que ara mateix es diuen, que és quan un cognom et lliga amb la teva professió, i a Catalunya en tenim uns quants.
0: Sí, però no teva, dels avantpassats.
1: No, però algú que es digui peixater de cognom i que treballi en una peixateria, càrrecs institucionals a Catalunya n'hi ha uns quants.
0: Ah, va, però que és casualitat, això que dius.
1: Mai ho sabrem.
0: Vale, bueno, llavors, això que els pares del Milhouse siguin iguals entre si, també allò que amb aquest herència...
1: això no ho sé,
0: sí,
1: què és.
0: És herència cap enrere, no? És el que estàs dient, heterònim. Vale, guai. 9:26, ara dos quarts obrirem les notícies i en Sergi i jo us direm coses més convencionals. Abans, però, volem punxar-vos més musiqueta. Ara, When Love Takes Over. Kelly Rowland i David Guetta, Quan l'amor s'imposa i s'obre camí.

0: suspendre la reunió prevista per avui mateix per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet a petició de les comunitats autònomes del Partit Popular per escrit. Van demanar més temps per estudiar la proposta, ja que consideren que el Ministeri d'Hisenda només l'ha negociat amb els republicans. Tot això després que el govern de les Canàries, liderat per Coalició Canària i amb la participació del Partit Popular, hagi avalat la proposta del nou model de finançament. I terratrèmol d'una magnitud de 7,1 al Japó, que ha deixat de moment 13 morts al país nipó. El balanç l'ha fet públic aquesta matinada la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que ha qualificat de carrera contrarrellotge les operacions dels equips de rescat per buscar més supervivents entre els edificis esfondrats. Les víctimes mortals les han trobat entre les runes d'edificis del departament de Kumamoto a l'illa de Kyushu. El sisme va ser ahir a la tarda i va afectar sobretot el sud-oest del país.
1: Les 9 i 31 minuts. I avui, Sergi, què no t'esperaves saber?
0: Que la famosa bugambília de Rambla Catalunya de Barcelona se salva de ser talada gràcies a una pèrgola de ferro. Posem-nos en antecedents. La trobareu, per començar, a la Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. La van plantar allà fa 27 anys la florista Maria Ponsa. Però arran de les ventades del 2024 i també una mica abans, l'Ajuntament havia decidit tallar-la. La pressió veïnal, un cop més, l'ha salvat. En aquest cas, ho ha fet durant un parell de cops de la tala i ara ha arribat a una solució, instal·lar-hi una pèrgola de ferro per sostenir-la i que no caigui sobre la gent. Per cert, que tot això, el manteniment el continuarà fent Maria Ponsa, mentre que el cos de la pèrgola l'ha volgut assumir un veí que volia conservar la planta enfiladíssima, enfiladissa.
1: I el titular d'esports?
0: Que el circuit de Barcelona-Catalunya, això pel que fa al motor, acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: I el temps que farà avui?
0: Jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus. Se sol amb més xafogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals i tarda amb alguna nuvolada al Ripollès.
1: I ara el ventilador, que ens canten Búhos, Bandaneon, Mont DJ, tots juntets, ara que són les 9:33, i de seguida parlem de jocs de taula aquí als Matins d'ICAT.

0: Escolta la ràdio i esmorza.
1: Em dic Helen.
2: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
1: No m'havies dit que tenies un germà.
2: És complicat.
3: La mateixa sang. El mateix amor.
4: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, Judith!
3: Diaris de vampirs.
5: Disponible a la plataforma 3Cat.
6: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3Cat.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Hem concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
3: Les 9 i 36 del matí, ara 6-7. Oients, docents, també oients pares, però sobretot els docents, digueu-nos si ara ja en plenes vacances trobo a faltar aquesta tendència, els vostres alumnes cridant 6-7 i tronxant-se de riure, no només amb els...
4: Diguem el tis, trobo que ho deixen a faltar, home, perquè estan de vacances.
3: Bueno, doncs ara que ja estan com de pauseta, que diguin si realment se'n volien desprendre o si volien més 6-7 a les seves vides. Ara és possible, Laia, en format joc de taula, que és el que tu has jugat i ara ens analitzes.
4: M'agrada que hagis fet referència al professorat, perquè és ben bé així, i de fet aquí se li ha acudit transformar aquest gest, que una mica sí, per tenir a confondre els adults per part d'infants, preadolescents, adolescents, doncs han estat dos professors de primària, no podia ser d'altra manera, les víctimes principals d'aquesta moda són l'Eugeni Castanyó i l'Aida Márquez, que a més de mestres, també són en el seu temps lliure aficionats a jocs de taula, no només a jugar-hi, sinó també a fer-ne, i van decidir transformar aquesta idea tan potent, el 6-7, en una activitat divertida per passar una bona estona. Sentim la mateixa Aida Márquez, que ens ho explica.
5: Lluny de veure-ho com una simple moda, ens vam preguntar què tenia aquest fenomen per generar tant d'entusiasme. I va ser aleshores quan ens vam fer la pregunta: i si transformem tota aquesta energia del 6-7 en un joc de taula? I així és com ha nascut el 6-7, unint dues de les nostres grans passions, l'educació i el joc. I ens fa molta il·lusió que una idea nascuda de l'escola hagi acabat convertint-se en un joc de taula que reuneixi a famílies i amics al voltant d'una taula.
3: Ah, estic fent l'anàlisi en directe, una mica d'unboxing dels elements d'aquest joc de taula que avui hem regalat. Per cert, l'ha guanyat la Sara, Felicitats.
4: Enhorabona, Sara.
3: Veig que té daus de 6 cares, els clàssics, sí, però arriben fins al 7.
4: Exacte, perquè no tenen l'1.
3: No tenen l'1,
4: No.
3: Això té algú a veure amb la jugabilitat? Bueno, clar,
4: havia... Home, clar, perquè si ha de fer 6-7... Ah, exacte, ho has vist, Mira, a veure, us ho explico una mica. És un joc ràpid, d'uns 20 minuts, de format familiar, pensat perquè hi puguin jugar tant infants com adults, però us ho dic jo, que amb adults és perfectament viable, no és un joc gens infantil. De fet, tècnicament pertany a la categoria dels jocs d'arriscar. Són uns que s'anomenen Pash or Luck, potser us sona. Semblant, si heu jugat, no sé, així com més familiar, a mi m'ha recordat molt el Pirate Attack o el Push, també, que és així com més general. Són aquests jocs de temptar la sort, o sigui, d'anar-te arriscant, tu pots cada vegada arriscar una mica més, o bé plantar-te. Si t'arrisques una mica més, pots guanyar-hi més, però si no et plantes a temps, doncs ho perds tot,
3: Te podem dir el Blackjack.
6: Anava a dir una mica el Blackjack.
3: Sí, sí,
4: com... Ah, vale, no sé, no hi he jugat al Blackjack.
6: Has d'arribar a 21
3: joc de cartes,
6: i no et pots passar.
3: Molt a molt.
4: Ah, sí, sí, clar, és com... exacte, sí, sí, amb joc de cartes, exacte, tal
3: més,
4: qual.
3: Si treus Blackjack directe, l'aposta guanyes el que has apostat i la meitat.
4: Aquí també, si treus 6-7 directe, guanyes, s'acaba la partida.
3: És el Blackjack.
4: Si treus dos 6-7 seguits, s'acaba la partida. És la manera, diguéssim, abrupta d'acabar la partida.
3: Mira, diu l'Emmanuel, la nostra oient francesa, diu, hi ha molts pocs dies, diu el nostre chat, els quals no vull guanyar un miniquiz. Avui és un d'aquests dies. I diu, a qui li pot agradar aquest tren del 6-7? Jo pensava que era el que molava, la gent.
4: Però és que al final és l'excusa, ja veureu, el 6-7, perquè és per fer un joc ben divertit. Mira, com us deia en Roger, tenim uns daus, on l'objectiu és clar, és aconseguir 6-7. També tenim una graella de números i un tauler de punts de victòria. Mireu, l'altre creador del joc, l'Eugeni Castanyo, ens explica una mica la mecànica, que ja veureu que és molt senzilla.
7: A cada torn llences dos daus numerats del 2 al 7, intentant aconseguir la tirada més alta o un 6-7, que a més té premi extra. Quan més alt és el resultat, més punts t'endús. Ara bé, també pots optar per quedar-te la puntuació més baixa i aconseguir una carta d'efecte que t'ajudarà a modificar els teus daus en torns posteriors. Per exemple, amb un 5 i un 2 puc fer un 52 i intentar aconseguir algun punt, o un 25 i assegurar-me una carta d'efecte. Al final de la partida, qui hagi acumulat més punts guanya. O també pot guanyar immediatament aquella persona que amb les seves tirades aconsegueixi un doble 6-7.
3: les cartes d'efectes veig que són una mica com l'uno, no? Vull dir, que hi ha algun condicionant, però numèric.
4: Són ajudes. No sé per numèric. Pots tornar a tirar un dels dos daus, tornar a tirar els dos daus.
3: Pots dir en ambient roleros diu un reroll.
4: Un reroll. Pots fer un reroll.
6: Sé molt poc, però sí.
4: Doncs pots fer un reroll, o pots sumar un punt, o sumar-n'hi dos, tot per acabar aconseguint aquest 6 o aquest 7 que et facin guanyar la partida. Hi ha 7 rondes, i al final d'aquestes se sumen els punts de victòria totals aconseguits. Com us deia, partides més o menys ràpides, 20 minuts com a màxim, partides de 2 a 6 jugadors, a partir de 7-8 anys. A més, és un joc molt petit, molt pràctic, ideal per emportar-se qualsevol lloc aquest estiu, fins i tot diria per jugar a llocs tipus la piscina, eh? Vull dir, és un joc que no requereix màxima concentració. D'aquests,
6: No és el Mordoku.
4: No és el Mordoku.
6: És tot el contrari del Mordoku.
4: I a més, accepta fins a 8 jugadors, per tant, el tema... fins a 6 jugadors. El tema és que, clar, tu pots jugar-hi amb col·lectiu. És el típic joc d'aquest quan estàs una mica això, a la piscina, o fent la sobretaula, o...
6: Que no tens ganes de pensar gaire, que dius...
4: És com que dona més pel riure's... Dona més pel riure's que no pas per un joc d'estratègia, que trobo que està molt bé per combinar, perquè a vegades sembla que només parlem de jocs d'aquests d'hora i mitja d'estratègia complicadíssima, i l'estiu trobo que dona per aquest joc.
6: Hem de desengreixar una mica.
4: Per estar una mica fent unes partidetes del 6-7, no? Mm-hmm. No sé, a mi m'ha agradat molt, és així desengreixador, fàcil i divertit.
3: Mira, Laia, justament, mira quins dos números s'he posat aquí als daus.
4: El 6 i el 7.
6: S'ha de dir, la Laia i me l'estava ensenyant a la relació, i ho hem dit abans, i va sortir com tres tirades seguides al 6-7, que dius, uau!
4: Sí.
6: La és la reina d'aquest joc. Sí.

0: M'hauria de despertar. Segurament heu detectat la veu dels Tyets en aquesta cançó del seu amic Javi Pablo, també veïn, si no m'equivoco.
1: Doncs
0: de ciutat, de ciutat.
1: Javi Pablo també és mataroní?
0: Maresmenc, direm.
1: Maresmenc.
0: Sí, potser. Bé, 3:15 del matí, seguim. Ara anem de la costa del Maresme a la costa de Lleida.

0: fàcil és somiar.
1: Amb el lleidatà Llum Rajola us parlem de llibres, cosa que fem quasi cada dia i que ens encanta, però avui d'un llibre incunable, és a dir, aquells impresos abans de l'any 1500. Un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part de tothom, és del patrimoni públic, perquè l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquesta setmana, de fet va ser just ahir, un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap al 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta, precisament en aquesta ciutat. Des de Lleida ens ho explica en Pau Rovira.
2: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
3: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en tenia un del llegat Areny també, precisament, aquest es pot datar al 1485.
2: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.

0: de BTS, que no fallen també aquí a l'antena d'ICAT amb el seu tema explosiu Dynamite. Ens han portat a aquesta hora, que falten només 10 minuts perquè siguin les 10 del matí, i com sempre mai marxem sense abans sentir les vostres veus. I ens ha molat molt perquè avui, que ens hem permès que ja quasi aquesta temporada llarguíssima acaba, demà passat fem l'últim programa, ens ha encantat, com us hem fet una pregunta al principi, semblava una mica abstracta, perquè la pregunta per respondre aquí al grup de WhatsApp era sobre el mateix grup de WhatsApp, si en feu un balanç, si heu trobat gent maca, si us han fet descobriments culturals guais, i ens heu enviat un munt de respostes, així que intentem resumir-les una mica en el següent document sonor.
1: Bon dia, experts. Doncs jo estic prou agraïda d'aquest grup d'oients experts. Vaig entrar com amb un rol d'observadora i un dia que va haver un comentari que em va semblar especialment desafortunat vaig aixecar una red flag.
2: Bandera vermella!
1: I va ser la meva manera de trencar el gel i a partir d'aquí ja em vaig sentir més còmoda com per fer les meves intervencions i així. I m'ha anat sorprenent com que és un grup bastant entranyable on hi ha una dinàmica bastant curosa i que em sento bastant còmoda. I diria que és una de les descobertes que he fet aquest curs. Adéu!
3: Bon dia, experts. Parla sempre està bé. Parla per parlar. No era un programa que feien abans a la ràdio?
4: Hablar por hablar. En la cadena ser. Con Adriana.
2: ¡Ay, que viral!
3: I el grup està molt bé, però hi ha vegades que tinc 300 missatges i jo llegeixo en diagonal. Jo crec que un que manté un perfil baix soc jo. Ja m'agrada i, a més, m'entero de coses. No hi ha cap que sigui passat. He vist que els experts. I ara m'aniré de vacances, o sigui que estaré uns dies a Galícia. I no us escoltaré. Un petó ben fort a tots.
5: Sí, aquest grup és ben parit, perquè hi ha gent molt diferent i serveix això, perquè cadascú comparteix una mica de llibres, estils de música, estils de vida. A vegades la gent xerra massa i a vegades xerra poc. És vital, segons quin tema, dius, hòstia. I els caps de setmana, bueno, és una locura. Tothom explica la seva, està bé. I sí, és guai, perquè, mira, en aquest temps ens hem conegut amb en Carles.
6: Moltes felicitats.
5: Altre xofer de camions, que més porta pinxo com jo, amb la Thais. Va fer gràcia que som tots dos habitants del Palamós Club de Futbol i en Ferran de Figueres. També ens vam conèixer amb un dinar que vam fer de penyes entre el Figueres i el Palamós, que no sabíem qui érem, i resulta que parlàvem per aquí al grup.
7: Home, i l'oients preferit, doncs, a veure, hi ha molt de nivell, eh? La veu d'en Sisu jo crec que mereix una posició molt elevada en el rànquing.
5: Hòstia, m'ha sortit, tinc la veu una mica greu avui. Hòstia.
7: La Thaís, que també fa missatges sovint.
8: Les biblioteques, és una de les coses que també reclamem. Quan no se'ns espatlla a l'hivern la calefacció, se'ns espatlla a l'estiu l'aire condicionat.
7: En Salva també fa molts punts molt expert.
9: Bé, malauradament ja hi ha acabat el sonor d'enguany i ja està.
7: La Mireia, no? Munsa, Nona, el nostre oient argentí.
10: I per sempre seré i soc argentí. I visc argentina.
7: I l'oient francesa també, no? L'Emmanuel.
11: Hola, experts.
12: And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah.
7: També l'Albert Gonfaus, que últimament no diu massa rep. Una bona comunitat.
13: Oients experts, el podcast.
14: El grup de WhatsApp.
15: Buah, això és drogadura.
14: Hi ha dies que és tan complicat seguir totes les subtrames que és com aprendre tots els personatges dels llibres de Joc de Trons. Impossible sense guia. Crec que t'has d'aprendre com el chat d'un directe de tuits, que no val la pena tirar enrere i mirar missatges antics. La subpregunta seria: quan ha baixat la vostra productivitat a la feina degut al grup de WhatsApp? I per què té el Roger tant d'interès en si algun dels oients té jogo?

0: Una cançoneta més i mon anirem, que és el que farem a continuació, després de la fúmiga, que sí, estan ja més que planificant i seguint el seu últim viatge en aquesta gira de comiat, d'aquest 2026, tres mesos i direm adéu a la fúmiga. Doncs aquí tenim temes per agrair als oients que ens hagin triat quina cançó ens serveix per acomiadar, la cançó de les 10. Quina han triat?
1: Ja sona Quan tots en l'aire, de Charango.
0: Doncs amb els Charango marxem, les 9:57, demà més, demà serà el penúltim programa, ja se'ns acaben les idees. Demà, sobre què, quina pregunta del dia fem, Sergi? Jo havia pensat una cosa d'astronomia o preguntar sobre cantis, sobre el canti, l'objecte per portar aigua.
1: Mira que m'agraden els cantis, però crec que demà tiro per astronomia i hi ha un eclipsi, no, d'aquí a prop?
0: Sí, mira, doncs ara el grup de WhatsApp us ho posem. Oients, una abraçada. Fins demà a les 8 del matí. Adéu, adéu.

escoltar Miquel Serrant va ser la cançó més votada l'any passat a ICAT, Rosalía, i també tenim la nova de Jade. La dona que va passar pel Primavera Sound presenta aquest estiu aquesta que és 8 Girl.

0: from me.
1: T'has aturat avui?
2: Al CAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. I visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
4: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.
5: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dic

0: altra mostra de les novetats que han d'arribar aquest estiu amb Pot Joli. I seguim ara amb la música de Lluc. És un quart d'onze.
1: I és el millor contra mi, tria el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I és el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

I tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT.

0: Escolta Gicat, amb Aran Mazuque.
1: Les històries que em fan més por

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

altre dels encerts d'aquesta temporada, ella és Drake. Aquest proper mes d'agost estarà acompanyant a Bruno Mars en la seva gira. Avancem amb Kelly Isaiah.

Sentíem a Delgat, que s'ha donat a conèixer amb aquesta darrera cançó, i a 9 minuts per les 11, amb la cantant Gina, ens quedem amb l'Albert Peiró, és l'última cirera.

0: caràcter.
1: L'èxit més recent de Sofia Càmara, i anem avançant per aquest matí del dimecres 29 de juliol, posant una mica de música amb Maduixa i alegria.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
3: Anna Castillo.
4: Jo ara fa poc he sigut amiga del Joan Travolta.
5: No, un moment.
3: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes, ICAT.

0: Olivia Rodrigo és una de les dones del moment. Les seves cançons...
1: Drop Dead!
0: De les més reproduïdes.
1: Drop Dead.
0: Seguim en marxa en aquest dimecres 29 de juliol, acompanyant-te també amb Missalles. Una onada més.

Ella és Alessia Cara, ja posant veu a la segona temporada de la sèrie Nobody Wants This, amb aquest My House. Deixa'ns acompanyar-te ara a camí de la platja, a la piscina o bé treballant amb un rajola. És el

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina.

0: MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
1: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer-se.
1: FM, app i 3CAT.

0: Mike Towers amb Visa Rap i també la nova aventura en solitari d'Arnau Bellbé que despeguem.
1: Sortim de casa per deixar de patir.
0: Mentre el monstre.
1: Vem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

proposta més delicada de la Caste. Per tu faré la volta al món. I si et sembla, ens quedem amb una mica de rumba, la que ens hi posa Lluqui Valverde en solitari sense la Ludwig Band.

estiu Aikat també es balla amb Nemo i aquest Art House. I continuem posant cançons ben xules per animar aquest matí del dimecres. Ara amb la Olivia Dean, Eyes to Each Other.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
3: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

Un que sona millor que mai és Guillem Bautista amb el seu No està mal. Hi ha 3 minuts ja per 2 quarts d'una. Anem a posar-hi Oques Grasses. Com està el pati?

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

ahir es va fer públic el cartell de les festes de la Mercè de Barcelona i ells hi seran el dissabte dia 26 a la plaça Catalunya. Són Hipnosi, mentre que els Amics de les Arts ho faran el divendres dia 25, segurament T'estimo.

La proposta més electrònica de Paula amb el seu Somebody to Everybody, que ja ens ha deixat a la una del migdia, i ara aquest dimecres hi faltava la música de Chloe.

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més,

aparell que vol aturar el temps per gaudir plenament del present. Que s'aturi el temps. Però els propers minuts els passem amb The Killer Oi i Keilani, és el que ells. Girls just wanna dance. Girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna...

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

podríem estar més d'acord amb el títol d'aquesta cançó. És Quina calor, i del Partí Pérez, aquesta banda de Sant Cugat, a la proposta més relaxada de Sky.

Ella és la terrassenca Aita Jiménez. Ja fa dies que rode com a guineu amb aquest No m'espante. La 1:35, Lady Gaga i Doechii.

0: a ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec.

faig pels meus, perdó. En plaç dels gens, perdó. En tanta gent al meu voltant i em sento sol, solet. Que ningú em ve a veure quan fa fred. Es pot saber, però què fots? No beguis del meu got, bro. Tu ja ho sabies.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT.
4: Rere què deia la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
4: I pujo al metro de nit...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Música ideal per aquest matí del dimecres, que ens anem cruspint amb Persona i el seu Potser. A les dues, nova conversa al Pausa.

0: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
1: Anna Castillo.
2: I ara fa poc he sigut amiga del John Travolta.
3: No, un moment.
1: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Escoltes i cat. Aicat, pausa.
1: Els millors moments.
5: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts. Avui a pausa tenim moltes ganes de xerrar amb un actor que ara sí podem titllar amb aquell tòpic d'actor polifacètic. L'hem vist en molts formats diferents, en un monòleg que parlava d'identitat i de racisme i que es van dur molts premis, en una sèrie diària, entrant cada dia a les vostres cases, en una pel·li recent amb el senyor Amenábar sobre el Manco de Lepanto i ara cantant a l'escenari del Teatre Condal. Mariona Batalla, bon dia.
6: Bon dia.
5: No em diguis que no et fliparies amb un currículum així. Sí, no aniries a flipada per la vida una mica?
6: Sí.
5: A mi em costaria.
6: Sí, home, és que havem fet tantes coses, dius...
5: No, no creure-m'ho molt, em costaria. En fi, parlarem d'això i de moltes altres coses. Ens hi posem, som-hi, va.
1: Comença la teva pausa del dia.
5: I avui dimecres dediquem el programa als més de 300 actors i actrius catalans que formen part del grup de WhatsApp de Desplaçats a Madrid. També en parlarem avui. Benvingudes totes a pausa.

0: Tenim assegut al sofà de convidat el senyor Albert Salazar. Bon dia, Albert, com estàs?
1: Hola, bon dia, què tal? Molt content de ser aquí.
0: L'Albert el teniu a Germans de Sang, aquest musical que pren nova vida en català, segona edició en català després d'aquella celebrada primera de l'any 1994. Doncs sí, Germans de Sang, Blood Brothers, la teniu al Teatre Condal fins al dia 8 de març, eh?
1: 8 de març, i improrrogable, ja. O sigui, el 8 de març acabem funcions.
0: Qui ve després, se sap o no?
1: No tinc ni idea. Ah, sí, mentida, sí, una funció que la fa el Lluís Villanueva. No sé qui més la feia. Ara no em facis dir noms perquè la cagaré segur.
0: L'altre dia vaig anar al Condal, molt perquè respira aquella cosa de veritat del paral·lel. Està una mica vell, una mica vell, el teatre. No es veu molt nou. Tu seus una cadira a una butaca i a davant veus que hi ha una mica de desgast.
2: M'agrada una mica.
0: M'agrada el romanticisme aquest dels teatres.
1: Del paral·lel, no? És com que fa història del paral·lel. Tot el paral·lel és bastant semblant, oi?
0: Alguna vedet, algun mariner,
2: clar, t'anava a dir,
0: yanqui, hauran segut allà
2: i s'hauran... Si no té rotllo de puticlub, no ens agrada.
0: Exacte. Escolta, amb un currículum així, com dèiem, Albert, és difícil no flipar-se, no?
1: Al revés. Bueno, jo flipat, crec que no estic gens.
0: No t'ha sortit, la flipament?
1: No, zero, al revés. Jo vaig amb la inseguretat constantment de sentir que m'estic fotent en terrenys que no són els meus i que li haig de dedicar el triple d'esforç que li dedicaria a una persona que és el seu àmbit.
0: Sé que, de fet, avui hem d'explicar una cosa, oients, i Mariona, tu ja ho saps, ja t'ho he dit abans, sí. Avui és possible que parlin més altres persones que no pas el nostre convidat, val? Perquè hem parlat amb molta gent, i com que parlo amb molta gent cada dia que ve un convidat, començo a veure com links entre les coses que et diuen aquesta gent satèl·lit, no?, que va apareixer en el programa. I un d'ells, un d'aquests links, és que ets un tio, que ets un correles, que ets bastant autoexigent.
1: Sí.
0: És així?
1: 100%, sí. Sóc el típic friki empollon que després m'emporto la feina a casa i estic hores i hores currant. I ara, pues, amb Germans de Sang, per exemple, que em sentia l'alumne tonto de classe perquè no havia ballat mai, no havia cantat mai... Bueno, mentida, ho havia estudiat amb 14 anys a l'escola d'interpretació, però feia molt de temps que no ho feia. I em sentia l'alumne tonto gravant totes les coreos, gravant tot el material que anàvem treballant als assajos i fent molta feina a casa.
0: Parlarem de Germans de Sang amb molta més profunditat, però ara escarbem una miqueta més en la trajectòria d'aquest senyor, que jo trobo que encara avui dia passa per aquell èxit del monòleg Aka, also known as, del Daniel Meyer. Et vas endur una bona colla de premis, un butaca, un Max, cuidado aquí, el premi català, és com endur-se un Gaudí
1: i un
0: Goya,
1: sí,
0: en l'àmbit del teatre. Que difícil que dèiem no flipar-se en excés amb tot plegat. Però em consta també, Albert, que aquella funció, malgrat va portar grans alegries al Teatre Català i a tu en concret, també en particular, també la vas patir.
1: Jo la vaig patir molt. La vaig patir abans d'estrenar, les inseguretats que em generava l'estar dalt de l'escenari sol, abans d'haver estrenat, bueno, el típic síndrome de l'impostor que tenia, que no em sentia suficientment bo com per afrontar aquell projecte sol.
0: Era un monòleg, oients?
1: Sí, sí. I les inseguretats que em van generar, i després els premis també em van generar moltes inseguretats als següents projectes que vaig fer.
0: A diferència del que ens podríem pensar.
1: Sí.
0: A diferència que et doni una empenta.
2: Clar, jo avui pensava que rebre un premi com que et genera certa responsabilitat de dir, hòstia, el proper projecte he d'estar igual o millor, com que no puc baixar la guàrdia.
1: 100%, 100%. O sigui, jo recordo que quan ens van donar els premis va ser una porta que se'ns va obrir perquè se'ns va obrir les portes de poder anar a Madrid amb el monòleg. Recordo molts productors de televisió que van venir, directors de càsting que van venir a veure el projecte i que em sortís feina arrel d'allò. Però, clar, la responsabilitat de que saber que t'han agafat perquè has fet una feina ben feta i de que has de donar la cara un altre cop, a mi allò era una por que tenia constantment i que no me la podia treure. I al final absurda, perquè, vull dir, ets l'únic que ets conscient que has guanyat aquell premi, que ningú està tota l'estona recordant que l'has guanyat.
0: Hi ha coses que li van passar pel cap a l'Albert Salazar que ens les ha dit fora de micro i potser no les vols explicar. Vols explicar?
1: Sí, ho
0: no?
1: Explico, sí.
0: Perquè veieu que quan veiem algú dalt de l'escenari estarem tots d'acord, fins i tot et deu passar tu, que també puja als escenaris, tu, Mariona, quan veus algú davant de l'escenari, dalt de l'escenari, és com que el magnifiques, no?
2: Sí, l'idealitzes.
0: L'idealitzes, el veus guapíssim tot el rato.
2: I té totes aquestes coses que tu no tens, que és l'èxit, la seguretat, el no sé què... Però aquella persona és igual d'humana que tu.
1: Mentida, tot mentida és. No, jo recordo a Aka, per exemple, amb això que t'explicava abans fora de micros, Això, síndrome de l'impostor al màxim, fins als nivells de les primeres funcions, els primers passes, quan estàvem, quan ja havíem acabat la funció, que venia la gent a dir-te, a felicitar-te, que ho havies fet molt bé. Jo recordo acabar la funció i estar convençut que la directora i el dramaturg els hi pagava diners al públic perquè vinguessin a felicitar-me. Llavors jo recordo acabar, dutxar-me i sortir corrents per a veure si els pillava, perquè no confiava gens en la meva feina.
0: Si els pillaves allò com intercanviant sobres, com... no?
1: Exacte, sí, sí.
0: De 10 pavos, no? Sí, sí. La directora, eh?
1: Sí, sí.
0: Qui és la directora?
1: La Montse Rodríguez.
0: Doncs tenim la Montse Rodríguez.
1: No, vol... crec.
0: Sí, home, sí, que vol dir, la seva, sí.
3: L'Albert és una persona encantadora. És un tio molt humil, molt treballador, rigorós amb la feina i molt, molt compromès amb tots els personatges que interpreta. A la sala d'assaig és algú fantàstic amb qui treballar perquè és molt creatiu i també té moltes ganes de propostes boges, no? I arriscades, i ell juga amb tot allò que li proposes i és fantàstic perquè una idea que tu li proposes ell la fa créixer enormement, no? I és una persona que dota els personatges d'una profunditat emocional brutal, no? Els cobreix de moltes capes i això, doncs, com a espectador és molt bonic de veure, no? I també que té moltes habilitats físiques, no? I això fa que, doncs, aquests personatges tinguin moltes possibilitats. I ja està, estic encantada de que l'entrevisteu i espero que li vagi tot molt bé. Una abraçada.
0: Fort. Gràcies a la Montse Rodríguez Clusella per ser-hi, perquè a més està currant, no sé què està fent exactament, però m'ha dit que no tinc ni un minut i ha tret el foradet perquè li feia moltes ganes que, doncs això, d'enviar-nos aquesta nota de veu. Què va ser treballar amb
1: ella? Ara ploraré. No, va ser brutal. O sigui, ens vam enamorar artísticament parlant de l'un de l'altre. A més, la Montse, bueno, si jo sóc currant, ella és per Déu, és obsessiva amb la feina, i fins al punt de que ella va dirigir l'espectacle, però ella va fer també per ser la regidora de l'espectacle. I va venir a tota la gira, a tots els bolos que van fer.
0: No ho fa tot director, això?
1: No.
2: És que, en popular opinion...
0: Se'n van a una i després se'n van a fer birres,
2: En popular opinion, però no hauria de ser una mica així. O sigui, jo agrairia que el director, que és la persona que m'ha de supervisar o la persona que ha confiat en mi, vingués a xequejar que ho estic fent bé i tenir una mica com de reforç positiu.
1: Depèn per cada actor, és un món, I hi ha persones que no se senten segures amb el director en escena, i hi ha persones que sí. Jo, per exemple, sí. Vull dir, també, no sé si és pel fet de que el meu primer projecte va ser Aca i la Montse ja va instaurar com aquest codi de venir a totes les funcions, però a mi em donava una tranquil·litat. També és veritat que estava sola a l'escenari. Sí. I sentir una mirada amiga quan acabava la funció que estava allà, em donava molt suport.
0: L'altra cosa és que la Montse ha dit que ets un actor que posa moltes capes als personatges. Ets d'aquest...
1: que m'esteixo molt, poso moltes capes.
0: Ets d'aquests actors que sí, que un personatge se'l fa molt seu.
1: Sí.
0: Però n'hi ha que... És a dir, quina... Com et deixes dirigir?
1: Com em deixo dirigint? Mira, amb la Montse...
0: Hi ha gent que sí, es deixa més i gent que menys,
1: sí.
0: Això ho saps.
1: No, jo crec que sí, que em deixo dirigir bastant. El que sí que intento és aportar constantment en el projecte. O sigui, no esperar que em diguin per on haig d'entrar, on m'haig de seure i com haig de dir el text. Uh-huh. I va ser algo que també vaig aprendre de la Montse, que em demanava constantment que aportés lo meu i que intentés fer-me l'obra meva també. I allò ho vaig aprendre i ho he implementat, crec, en tots els projectes que he fet, d'intentar, doncs això, fer la feina a casa, llegir-me molt l'escena, prendre-me-la molt, el guió, portar-lo com si fos el Pare Nostre, i intentar arribar sempre amb una proposta, de dir, doncs, què crec que li passa a aquest personatge en aquell moment, en què crec que està pensant, què pensa la intimitat, què pensa de la persona que té davant.
0: Te l'emportes a casa, però, el personatge.
1: Sí, 100%.
0: Ets aquests, eh? Què tal amb els amics i les amigues i les parelles i els amors i tal? Perquè, clar, quan estàs en un d'aquests llocs, no? en un procés d'interpretació, sobretot abans, preparant un personatge, entenc que estàs molt tu amb tu, no?
1: Sí, sí, 100%. Vull dir, és...
0: Albert Salazar, pots quedar? No, jo avui no puc fins d'aquí 2 anys.
2: Però t'ho
0: no?
2: Imagina't, Albert, o sigui, jo per mi seria mega divertit que l'Albert em digués, o sigui, ser parella em digués, no, és que he de, com performar aquest personatge tota l'estona, i dir, vale, va, i entrar com en el joc.
0: Jugar amb això.
2: De que sigui tota la zona un assaig.
0: Hi ha actors que ho han fet això i han acabat separats.
1: Sí.
0: Jim Carrey li va passar, sí. Ah, què t'anava a dir? Això que deia, tens temps per les relacions socials, sí, sí, els teus amics i tal?
1: Tinc temps. Bueno, sí que és veritat que quan treballes, de cop, pues, els amics ja acaben entenent que la teva vida doncs, està més focalitzada a la feina. Però intento rascar temps pels col·legues i per la parella, també.
0: Us passa que els amics, de fet, molts actors ens han dit, i actrius, que els col·legues saben que la vostra feina és sacrificar el cap de setmana.
1: 100%.
0: I això és putada.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: La Polo no el tancaràs un dissabte si el diumenge tens funció.
1: No.
0: No el faràs,
1: potser el diumenge sí, però el dissabte segur que no.
0: Exacte, que vosaltres teniu... Sí, ets una mica expat en aquest sentit, no? Vas al revés de la gent d'aquí.
1: Sí, sí.
0: Tenint en compte que tu venies de la Riera amb 17 anys, uh-huh. Vas fer, avui ho hem mirat, 60 capítols.
1: 60, em sembla que van ser bastant més, eh?
0: Ah, sí? Doncs l'Anna Closa, companya dels experts, a qui li envio un petó, està veient la Riera,
1: ah, sí?
0: Avui dia.
2: Jo he dit,
1: és una mica tard,
0: no? És molt
1: sí,
0: raro.
1: És com molt del 2014, a veure sí, la Riera. Sí.
0: Però bueno, saps aquesta gent que de sobte, jo què sé, no ha vist Breaking Bad i s'hi posa? Doncs ella ho està fent amb la Riera i tant fa maratons a la Riera.
2: Quina edat té l'Anna?
0: No ho sé.
2: I, entre 16 i 48.
0: I encara no ha arribat a tu, el Marçal.
1: Sí, exacte.
0: El Marçal,
1: Marçal, sí, sí.
0: Tenies 17 anys.
1: Sí.
0: Aquesta sí, Albert, que és una edat de flipar-se enormement.
1: 100%.
0: 17 anys.
1: 100%.
0: I tu, de sobte, surts a la Riera i tenies un paper força sí. potent i surts al carrer.
1: Exacte.
0: Quin és el dia que dius, uau, això s'ha fet gros? Estudiaves en aquell moment?
1: Sí, estudiava. Pues recordo... Recordo un moment, no de flipar-me, però sí de sentir que la gent em mirava pel carrer, m'obsessionava en que la gent em coneixia, i potser era que simplement pues, miraven perquè els agradava la samarreta. I a partir... Bueno, i recordo aquell moment de dir, hòstia, vigila, posa els peus a terra, carinyo, perquè em sembla que això pot ser perillós.
0: I amb això, a més, sent un tio guapo com ets, ja t'ho llanço aquí, no devies parar, suposo, tampoc, no?
1: Bueno.
0: De triomfar. Mariona, oi que ho saps? Que dirà que no, però és que sí.
2: Ja, és que i a part d'en 16 anys...
0: Vull dir que se't tirava la canya constantment.
1: Bueno, lligava, sí,
0: lligaves,
1: sí.
0: Lligaves, eh?
1: Quan no tenia parella, sí. Però
0: que, clar,
1: vaig estar
0: que...
1: molt de temps, sempre he estat molt en parelles.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, tenies aquest escut, doncs. Sí. Mira, té escuts per no flipar-se, encara que passin per les inseguretats o les parelles. Llavors, és el moment de començar a sentir cançons que l'Albert ha triat avui, val? No ha triat les cançons, ha triat els artistes.
1: El grup, exacte.
0: Sí, i ara em posaré un de grup, però una cançó d'un disc que potser no hi vas anar a parar tant.
1: Vale.
0: És aquesta que es diu Un ram de clamídies, de Manel, uh-huh. Que és un grup molt preferit teu, però ets d'aquells que arriba com al tercer quart disc i...
1: Tercer disc, arribo fins al tercer.
0: Ja està.
1: Bueno, el quart el vaig escoltar, bueno, me'ls he escoltat tots, però no sóc tan fan. És que em va passar una cosa amb Manel, que és que primer, segon, tercer discos els vaig descobrir d'adolescent, em sabia totes les lletres, però no les entenia. O sigui, és com que no les entenia, sabia què volien dir, però no les havia viscut. I van passant els anys, vas visquent coses, i hi ha cançons que t'acaben ressonant al cap del temps, cançons que coneixies d'això de quan tenies 16 anys.
0: Uh-huh.
1: I és un grup que li tinc com un carinyo especial i el recordo amb certa nostàlgia per això.
0: Quan
1: perquè
0: tornaran?
1: Entès les lletres de més gran.
0: Quan tornaran?
1: Tant de boga, demà.
0: Demà no serà.
1: Sí, sí.
0: Però aquí un any, dos anys, tres
2: sí.
0: anys, un concert. Palau Sant Jordi.
1: Ojalà.
0: Jo crec que podrem fer un Palau
1: sí, sí.
0: Sant Jordi.
1: I dos i tres,
0: segurament. Sí, sí. Perquè han de cançons molt conegudes o més desconegudes com aquesta.

0: Juraria, perquè no ho recordo exactament, que a qui heu sentit per aquí samplejada de fons és a la Núria Feliu, a la gran Núria Feliu. Els Manel, en aquest disc que es deia Per la bona gent, samplejant a gent totxa com la Maria del Mar Bonet, i crec que la Feliu aquí, doncs, envio un petó allà on siguis, perquè la seva ombra és absoluta i eterna. Escolta'm, Albert Salazar, actor. Actor polifacètic, t'he dit abans. Pesa l'etiqueta?
1: 360, molt.
0: Pesa molt, eh?
1: Sí.
0: Però és com ha de ser la vida, tio.
1: Sí.
0: La vida dels actors ha de ser poder tocar tots els pals. I...
1: exacte.
0: Després, ara en parlem de seguida, de les diferències entre el teatre musical i el teatre de text que tenim aquí a aquest país. I en canvi te'n vas a Londres i de sobte, no? Allà
2: tot
0: no succeeix tant.
2: Ja.
0: Abans, però, ara estava pensant, qui va dirigir l'original, Germans de Sang, original en català del 94?
1: El Ricard Reguant, em sembla.
0: Ricard Reguant, efectivament. Sí. I qui la dirigeix ara? Aquest senyor.
3: Hola, sóc el Daniel Anglès i actualment tinc en cartell el musical Germans de Sang al Teatre Condal. El meu moment de pausa sempre està vinculat amb casa i possiblement el més profund és el sofà amb la llar de foc encesa, el meu marit i les nostres dues gosses i un parell de copes de vi blanc. Això seria moment de pausa perfecte, el millor de tot segurament.

0: I aquí el do de pit de la Mariona Castillo en aquesta cançó, que crec que de la banda sonora és l'única que ha aparegut, no?
1: Que ha aparegut?
0: Vull dir que està disponible per tothom, per escoltar. Això sortirà?
1: Ah, no ho sé,
0: L'hauríeu de treure, tio.
1: Sí. Jo també sóc partidari que ho treguin. Perquè jo recordo amb 14 anys justament veure la Mariona Castillo en un musical i comprar-me el disc d'aquest musical.
0: Sí, ets molt de musical, tu.
1: Bueno, quan començava a veure teatre, les primeres coses que veia eren musicals, sí, després pues vaig tirar més pel text, però sí, jo era superfan dels musicals.
0: I clar, era guai tenir el disc d'allò que havies gaudit.
1: I me'n recordo el primer musical que vaig veure, que va ser el Mamma Mia, que el feia la Mariona Castillo, saber-me les lletres de memòria.
0: Però sí, van treure el CD, el disc, en format, amb el cast d'aquí, català.
1: Exacte.
0: No, en castellà.
1: Bueno,
0: castellà.
1: I de Madrid. Era de Madrid,
0: Sí. Escolta, ho dèiem abans, som un país que... Ah, no, espera't, que abans t'he de preguntar pel teu moment de pausa, és veritat.
1: A veure.
0: Ho ha dit el Daniel Anglès, el vostre director uh-huh. d'aquest Germans de Sang. I el teu quin és?
1: Moment de pausa.
0: Clar, se't veu un tio tranquil així, aparentment.
1: Sí, ho soc, eh? Et diria també a casa, amb la meva parella... M'agrada... El meu germà a vegades ve a casa i ens posem a plantar plantes junts. I és un moment guai. I estar a casa també, al sofà, amb la gossa i la meva parella, també és un moment...
0: El teu germà, l'Adrià,
1: sí. Ve
0: a plantar plantes.
1: Sí.
0: O sigui, aquests
2: plan, dos... Com a plan,
0: són dos germans que comparteixen la professió i el hobby.
1: Exacte.
0: Serà increïble. Escolta, sentim més el Dani Anglès o no?
1: Va, vinga.
0: Perquè al Dani li he demanat que parli de tu, perquè ara fa un moment ha parlat d'ell, doncs ara que parli de tu. Dani.
3: El viatge que hem fet amb l'Albert Salazar aquest any ha sigut bastant bèstia, perquè jo juraria que fa un any ni ens coneixíem personalment. Jo, evidentment, l'havia vist treballar com a actor a Pols de Diamant, a Aca i a l'Herència, però no havíem ni parlat mai a la vida. Li vaig fer la proposta a través d'un impuls i d'una intuïció molt clara de ser el Mickey d'aquest nou Germans de Sang. Vam tenir unes quantes converses, vam quedar un dia, vam cantar una estona, que és una cosa que ella el tenia molt preocupat i penso que finalment s'ha vist que és el del que menys s'havia de preocupar, que és un cantant fantàstic i que aquest paper li va molt bé. I el viatge ha sigut preciós. Crec que ens hem anat coneixent a través de la feina, que ha sigut un procés de joc i d'aprofundir en els assajos molt, molt, molt bonic, i és una persona amb la que espero poder compartir moltes aventures després d'aquesta. És un actor intuïtiu, amb molt bona tècnica, disciplinat, molt disciplinat, gairebé sempre molt disciplinat, no, sempre molt disciplinat, però que crec que és molt creatiu i que l'espai de joc per viatjar lluny li va molt bé i li senta molt bé per després aterrar-ho tot. I és que només puc dir coses bones d'ell, és a dir, que tots els que no hagueu vist Germans de Sang encara, feu-ho i aneu-lo a veure, perquè el que fa és absolutament espectacular, ell i tota la companyia. Però com que avui parlem d'ell, veniu a veure l'Albert a Germans de Sang.
0: Gràcies, Dani Anglès, per ser-hi, el teu director.
1: Que fort, tio.
0: Què tal? Amb tota una institució del teatre català,
1: brutal,
0: del musical.
1: Brutal, he al·lucinat amb ell.
0: Sí?
1: He flipat, sí. És un líder nat, aquest senyor. Uh-huh. I sap unir els equips d'una manera que és acollonant. Jo, mira que vaig flipar al principi quan em va proposar de fer això, vaig pensar que s'ha begut o que s'ha fumat, dic, perquè no canto, no ballo, no sé per què té tan clar que ho he de fer jo.
0: Estàs satisfet amb el cant i el ball i la dansa?
1: Sí.
0: Que et veia l'altre dia, pensava.
1: Sí.
0: És veritat que abans la Montse, mm-hmm. la directora d'ACA, ens deia que tens molta habilitat física.
1: Sí, amb lo físic sí, tinc facilitat, i sí que és veritat que amb ACA vaig estar fent un any de classes de hip-hop particulars. Ballava molt allà.
0: Clar,
1: i jo crec que allò va ajudar moltíssim. I el fet d'estar fent 3 anys una funció tan física com va ser ACA, pues, al final jo crec que he acabat desenvolupant habilitats per això.
0: I de la veu?
1: I de la veu, ha sigut un gran trauma que jo he tingut des de petit.
0: Sí,
1: de cantar, sí.
0: Canta bé, Mariona, tu no hi has anat, però canta molt bé,
1: Quina vergonya.
0: Mira, espera't un moment. Si ha parlat Daniel Anglès, director de l'espectacle, ha de parlar Víctor Arbelo, que és el profe de cant d'aquest senyor.
2: Ei, què tal? Com anem? Soc el Víctor Arbelo, cantant i actor de Barcelona, i he tingut la sort de portar el vocal coaching de l'Albert Salazar per Germans de Sang. Hem estat 3 mesos aproximadament fent classes. L'Albert és un crac, ha abraçat al màxim el repte. S'ha passat 3 mesos fent moltes vocalitzacions, entrenant molt la seva veu en diferents registres, i només cal veure el resultat meravellós que està fent actualment al Teatre Condal. Dir-vos que la cançó que més li he fet cantar a les classes és... perquè és el seu hit. Res, una abraçada molt gran i visca l'Albert. Petons.
0: Gràcies, Víctor. Quina és aquesta cançó? La cançó no sé si que més t'ha fet cantar.
1: No sé si és de l'obra
0: o... No, és d'un grup català.
1: Ah, d'un grup català, la de Camins, pot ser.
0: És a dir, aquesta cançó d'en Gerard Quintana i companyia, El Sopa de Cabra, s'ha cantat.
1: S'ha cantat molt, s'ha cantat molt.
0: Però sí, per què no, aquesta?
1: Perquè és una cançó fàcil que donava per fet que me la sabia, evidentment, perquè se la sap tota persona d'aquest país, i que era com fàcil per poder treballar coses que anàvem fent a classe. Llavors ell m'ensenyava com tècniques vocals, i llavors les intentàvem com aplicar a dins d'aquesta cançó. I també com per aprendre... que sobretot és el que més ha après amb el Víctor, a gaudir del cantar i el no passar-ho malament i l'estar lliure i intentar això, passar-t'ho bé.
0: Bueno, sí, cantar i moure't a la vegada, eh?
4: Sí, justament sí. Et volia preguntar això, si tot aquest procés l'has patit més que gaudit.
1: És que ho han posat tan fàcil.
4: Yeah.
1: Ho han posat tan fàcil. El Dani ha sigut com molt intel·ligent. Jo realment era algú que em feia molta por, cantar en públic, per coses de petit que... No
0: però sé. Un altre trauma aquí.
4: Sempre surten traumes.
1: Doncs em feia molta por cantar en públic. I el Dani ha sigut molt llest perquè ho ha fet com molt, molt a poc a poc. Primer em feia cantar amb el Víctor, que era el profe de cant i el coach, després ho vaig fer amb ell, després l'assaig amb 2 o 3 persones, després amb els meus companys. Vull dir que s'han anat com afegint persones a mesura que jo anava agafant seguretat, fins que va haver-hi un dia que de cop estava cantant davant de 700 persones.
0: Sí, sí, sí. Que no és petit el Condal, eh?
1: Que no és petit.
0: No és petit. Tu ja ets una mica músic, això sí que ho... Deixa'm dir-ho. Tu sé que toques la guitarra i el piano.
1: Sí.
0: Has tingut grups a la teva vida?
1: No, tinc ganes.
0: No, eh?
1: Tinc ganes.
0: Fes un grup.
1: Va.
0: O una col·lap amb el teu amic Boye, que sé que jugueu a futbol junts.
1: Exacte.
0: Vull fer una col·laboració.
4: Sí, sí. Si fessis un grup, de què seria?
1: Com de pop rock.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Tens més escarafalls aquí. No, eh? No aniràs a buscar
1: un gènere
0: més tal, no?
1: No, no, algo molt, molt clàssic.
0: Vale.
1: Piano, guitarra, baix i bateria.
0: Estàs tirant la canya a músics que puguin trucar-te ara, d'aquí una estona? Vull dir que penso que t'escolta molta gent del
1: no,
0: gremi.
1: Però tinc uns, no diré gaire cosa, però tinc uns col·legues amb els que fa temps que ho pensem.
0: Sí, eh? Sí. Són del món de la música o de la interpretació?
1: De la interpretació.
0: Vale, Nau Albert...
1: No, el Nau ja té el seu grup.
0: El Nau ja té el seu grup. Hòstia, qui podria ser que toqui instruments?
1: No sé, ja està, ho deixo
0: aquí. La Carol Rovira.
1: Ah, la Carol toca, és veritat.
0: La Carol canta i toca.
1: Sí.
0: Bueno, informa'ns, Albert, d'això, el dia que passi.
1: Exacte, quan passi us avisaré.
0: Escolta, un cop t'hi poses en això del teatre musical d'aquests Germans de Sang, amb les coreografies, per cert, espectaculars, de la Ariadna Peya, són... sensacionals, o sigui, jo que tu ja saps que jo, ho sap tothom, que jo soc una mica, no enemic, però vaja, no he estat mai...
1: No ets gaire fan dels musicals.
0: Hater no ho soc, i m'estic reformant a més o menys.
4: Això sí que és veritat.
0: Jo hi vaig amb por, els musicals, per veure tòpics, que és el que no m'agrada, no? I en aquest cas, justament, crec que vaig anar a l'obra perfecta per veure que justament les coreos són una altra cosa.
1: Sí, sí, és brutal.
0: És brutal dur de l'Ariadna Peya.
1: És molt heavy, és molt heavy. I a mi fa... molta vergonya admetre que no he vist cap espectacle seu abans de fer Germans de Sang. Fa molta vergonya. Perquè mai he pogut, perquè sempre ho estava treballant o època que estava visquent a Madrid i no l'he pogut veure. I descobrir-la treballant amb ella ha sigut, t'ho juro, un privilegi.
0: És dura de ballar, aquesta coreo?
1: És
0: física.
1: És molt física, però és fàcil pels intèrprets que no estem acostumats a ballar. Perquè té molt de significat i ho fa molt poc des de la forma i més des del contingut. Llavors és molt fàcil d'entendre-la per algú que no estem acostumats a ballar.
0: És molt difícil veure una coreografia tant narrativa, uh-huh, en, o metafòrica, si vols, no? Hi ha el moment del...
1: Sí.
0: Moment eròtic, diguéssim, entre el teu, sí, amic, exacte, i la teva dona. No explicarem gaire més, per si no heu vist Germans de Sang. Doncs en aquell moment la coreografia t'està explicant una història, t'està, totalment, explicant què passa, no?
1: Sí, sí, sí. És que és un element més del musical, aquesta, sí, coreografia, i t'expliquen coses. I si et perds les coreografies, et perds part de la història.
0: Sí, a mi em va passar, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, que la meva parella em va dir, pots fixar-te, saps? Jo estava mirant el Roc, que ens l'estimem, el Roc,
4: yeah,
0: que no ho hem dit, eh? Roc Bernadí de Svetlana és un dels actors d'aquest Germans de Sang. De fet, és l'altre germà. Sí. Posem un moment seu, justament.
5: Pots ser el meu amic?
6: Val, per què no?
5: Com et dius?
6: Michael Johnston, però tothom em diu Mickey. I tu?
5: Edward Lyons, però tothom em diu Edward Lyons.
6: No et diuen Eddie?
5: No.
6: Doncs jo t'ho diré.
5: De debò?
6: Quants anys tens?
5: 7.
6: Ah, doncs jo soc més gran que tu, tinc 7 anys i mig.
5: Bé, és que jo també tinc 7 anys i mig.
6: Què? Sí, a veure, quan és el teu aniversari?
0: Aquests que sentiu, el que deia quan és el teu aniversari, ets tu, oi?
1: Sí, em sembla
0: que sí. Aquesta barra. Jo dic barra.
4: La barra.
1: Barra. Barra. Barra. Barra.
0: Aquests són en Roc Bernadí i l'Albert Salazar, el nostre convidat, fent, doncs, això de germans. Germans de Sang és un musical que parla de classes socials, uh-huh, i que és un musical top, un dels musicals més famosos ever, uh-huh, un musical comercial, però un musical polític.
1: Sí, totalment.
0: I això no és tan fàcil de veure sempre.
1: No,
0: hi ha
1: musicals que són bastant polítics, però sí que és veritat que tendeixen a anar a buscar més una forma, potser, els musicals, i no tant el contingut. I aquesta obra, de contingut, en té molt. Willy Russell crec que es posiciona políticament, i és un musical que parla molt de les desigualtats socials que hi ha en aquells anys, i malauradament avui dia també.
0: Sí, és que és vigent.
1: Sí, sí.
4: Clar, això t'anava a dir, creus que és una obra com atemporal, que per desgràcia...
1: Sí, sí, sí, sí. Perquè, jo crec que es faci quan es faci, aquesta obra serà vigent, perquè sembla mentida, perquè sembla que no acabem de funcionar com a societat, no sé què ens passa, però vivim constantment amb unes desigualtats que jo no entenc, personalment.
0: Se'n diu capitalisme, sí.
1: Sí.
0: Que anava a dir, a més, mola del text que Russell, justament, crec que és força empàtic, i el personatge d'en Roc, que és el...
1: Eddie,
0: és que em lio amb els noms, eh? Ell és l'Eddie, tu ets el Mickey.
1: Mickey.
0: Vale, el personatge de l'Eddie, que és el nen ric, val? Això són dos germans que són bessons, són separats al néixer, i un té la sort d'anar a una família rica i l'altre continua amb la seva família pobra. De fet, hi ha una frase molt reveladora i molt dura, que és com, i per què no em vas triar a mi? No? Mm-hmm. Per què no em vas enviar a mi? Mama, amb aquesta gent rica, no? Però m'agrada perquè el text és empàtic també amb el nen, amb l'Eddie.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Saps? No és el mal, no és un nen xungo, és un nen que té somnis,
1: totalment,
0: que té...
1: Sí, saps? Sí, i crec que és algo bonic d'aquest muntatge que no, em sembla que no tenia tant el del 95. Crec que la funció del 95 era molt partidista amb el personatge pobre, amb el Mickey.
0: Vale.
1: No s'explicava tant, crec, la història del personatge ric i no se l'humanitzava tant. I crec que era una de les coses que tenia clares el Dani com a director, i que el Roc ho ha sabut fer d'una forma brutal, perquè és un actor boníssim, de saber humanitzar-lo i fer que la gent l'entengui i pugui empatitzar amb ell, inclús que tu com a espectador vegis la funció i els compris els dos, els entenguis els dos i te'ls vulguis endur a casa els dos.
0: Exacte.
1: Crec que és algo bonic.
0: L'altra cosa és que ja el text original ja ho tenia això, i em sembla que el text original passa a Liverpool, o m'ho he inventat?
1: Sí, a Liverpool.
0: Hi havia com... la qüestió dels idiolectes, és a dir, de què parla cada estrat social, en aquest cas, és superinteressant, perquè allà sé que els de Liverpool, els pobres, parlaven una mica com els Beatles,
1: sí,
0: i els altres eren més poixi, no? Més,
1: sí,
0: més pijos.
1: Mm-hmm.
0: Doncs aquí... a la teva família, la família, mm-hmm, del teu personatge, dels pobres, parla amb uns tanica, vale? Amb els quartos, que em fotrem,
1: sí, sí,
0: el tinca,
1: el idit,
0: el idit,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I fins i tot algun gag amb el lleïsme,
1: perdona, sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: El protagonista ets tu?
1: Sí, jo i el Roc.
0: Quin és el moment?
1: Jo que li dic, ell em diu... Bueno, no faré gaire spoiler.
0: No, és veritat, no ho diguem. Llavors això també està molt ben portat.
1: Molt ben portat, sí, sí, sí. La traducció de l'Albert és brutal, perquè reflexa això també, i és molt difícil reflexar-ho sense... Bueno, en aquest context que tenim nosaltres amb la llengua, uh-huh,

0: Escolta, ja acabem amb fent una mica de memòria i dient que, explicant una altra vegada, que la primera vegada que es va, portar aquest muntatge en català va ser el 94, com dèiem, dirigida per Ricard Reguant, protagonitzada per l'Àngels Gunyalons, que feia de Mrs. Johnston, que és el personatge de Marina Castillo, en Joan Crosses fent de narrador, que és el personatge que ara mateix fa en Triquell, Cesc, una abraçada, en Roger Pera fent el teu personatge, en Miqui, i en Sergi Zamora fent d'Edi. Quina és l'ombra d'allò? Com pesa? La veu veure abans de posar-vos a assajar?
1: Jo no la vaig veure perquè no vaig néixer quan es va estrenar.
0: No, però està disponible.
1: Sí, sí.
0: Estaves mort, encara.
1: Estava mort, encara. No era ni una idea. No, ombra hi ha, ombra n'hi ha. Perquè aquest ofici té una cosa molt bonica, que és que viatja a través de la memòria. Llavors, hi han produccions que tu, quan parles amb companys que són més grans que tu, les recorden amb una estima brutal. I llavors es va transmetent això de generació en generació d'una forma preciosa. Llavors hi ha aquesta ombra de que jo recordo, bueno, tinc col·legues que són més grans que jo, que es dediquen al teatre per a aquell espectacle.
0: Hòstia.
1: Llavors hi ha una
0: la Mariona Castillo,
1: per exemple, sense anar més lluny, sí, sí. I molts més, llavors, clar, hi ha com la responsabilitat de voler fer-ho bé, d'intentar que allò, doncs, traspassi de la mateixa manera que va traspassar. I si vaig veure la producció, la vaig veure un cop ja teníem l'obra feta.
0: Epa.
1: Un cop, sí. Un
0: per
1: cop...
0: no contaminar-te, per...
1: Perquè m'agrada que els personatges que faig neixin de mi i també per donar-li una mirada contemporània. Llavors et crees la teva partitura emocional i del personatge, doncs, des de tu i des del joc i amb el que hi ha i des de la visió d'un xaval del 2025.
0: Sí.
1: I després, sí que un cop ja està muntada l'obra i està el personatge fet, em reviso les versions antigues. Vale. Vaig revisar la del 94, de que es va fer aquí, i també una del 2005, que es va fer a Londres.
0: Molt bé. Última cosa que et anava a dir sobre... Ah, sí. Avui he vist una entrevista que us van fer a la Selva, a la tele, on en Xavi, el Xavi Grasset, us preguntava vindrà el cast original? I la Mariona Castillo deia, sí, han dit que estan intentant trobar el moment de venir tots. O sigui, imagina't, la Gunyalons, el Crosses, el Pera, tal, tots en grup, com per veure aquesta nova obra, i la Mariona deia, no vull que m'aviseu, no vull saber què hi són, no? A tu t'és igual.
1: A mi,
0: o a tu et fa il·lusió
1: i tot. A mi fa il·lusió saber-ho. Jo només hi ha una persona en el que quan faig funcions em fa molt respecte que vingui, sí que no vull saber-ho.
0: Qui és?
1: La persona que escriu el text. Sí, vale. Sí, si algun dia ve el Willy Russell, és l'únic que no vull saber-ho.
0: Va venir la seva filla?
1: Va venir la seva filla, sí. Sí.
0: I què?
1: Ho vaig saber després, que era la seva filla.
0: Van cuidar.
1: Sí, sí. Però sí, a la Mariona, per exemple, li passa que amb l'Àngels li fa un respecte brutal i no vol saber-ho.
0: En fi, anem avançant, fem una cosa. Ah, espera't, que clar, ha de parlar amb una persona encara. El seu personatge es diu Edi, i ell és el millor. És el millor.
2: L'estimem molt.
0: I es diu Roc Bernadí.
3: Nena, que estic aquí a punt de fer una funció matinal i tu rescanta tot el que no sona, eh? No, és broma, que estàs descansant com et mereixes. A veure, d'anècdotes amb l'Albert en tenim unes quantes, una mica gambarrades, millor que no les digui per aquí. Tu, Albert, ja saps quines són. A banda de les gambarradetes que ens deixen fer la funció, que a mi em donen la vida i a vegades riem una miqueta. I això m'ho dona tot. A banda de lo meravella de persona que ets, lo meravella d'actor que ets, que ja ho saps, i vull que ho sàpiga tot Catalunya. T'estimo, nena, ens veiem al vespre. Un petó molt fort. Mua.
0: La nena no m'ho ve a venir?
1: No, bueno.
0: No? Amb la masculinitat que gasta aquest home que tenim assegut
2: avui. Però no dic, però és que del Roc no ho veus a venir, que li digui nena a tothom.
0: Sí, al Roc sí.
1: Jo li dic nena amb ella també,
0: M'ho imagino, m'ho imagino. Què tal la vostra...
1: Bueno, jo m'he enamorat d'ell, o sigui, però és brutal. El Roc és brutal com a company, com a persona, com a artista, com a actor, com a tot.
2: Però és que hi ha algú que no estigui enamorat del Roc? És a dir, que l'hagi conegut i no estigui enamorat?
0: Jo no conec a ningú.
1: A més, em fascina la capacitat que té de ser tan políticament incorrecte a l'hora de tenir un missatge social tan fort i a l'hora de caure bé. Vull dir, és que hi ha tan poca gent que pugui aconseguir aquestes tres coses en una, no?
0: És que el discurs que va fer sobre el teatre musical quan va guanyar...
1: Sí,
0: què va ser, un Max?
1: Ai, no recordo. No sé premi era. Teatre musical.
0: O premis del teatre musical espanyol, sí. Va anar a Madrid i va dir... va deixar les coses sobre la taula, va dir aquest gremi. Ens maltracten,
1: sí, sí.
0: I a l'entrevista li van preguntar si això ell el feia patir per perdre personatges, per... Sí.

0: les oportunitats i tal, però és que és un tio compromès.
1: Sí, i que diu les coses, que no té por i li suda tot.
0: Està superbé. Sí. Posem una cançó, aquesta cançó, que es veu que l'Albert Salazar té una mica enganxada.
2: ¿Cómo estarán en la ensenada el viejo Ceibal?
0: M'han dit que aquesta Niño de Milo J, jo he dit Milo J, però s'ha de dir Milo J o no? Com s'ha de dir?
3: No ho sé.
0: Jo he dit Milo J.
1: Jo també he dit Milo J.
3: Milo J també.
0: És un nen? És un nen, eh?
3: Sí. El vas veure? Van a Madrid fa res.
1: No, vaig aquí al Palau.
3: Ah, i a Barna.
1: Sí, sí.
0: I ara ve el Sant Jordi, bé? Aviat?
1: Al Palau Sant Jordi el vaig veure.
0: Ah, ja
1: la
0: va
1: setmana
0: venir.
1: Passada, sí.
0: Ah, va ser la setmana passada.
1: Sí, sí.
0: Què tal?
1: Brutal. Hòstia, no sé, em fascina aquest tio. Sí, em fascina, sí. Me'l va descobrir justament el meu germà.
0: No diria?
1: Sí. I des de llavors que el seguim i vam anar l'altre dia al concert.
3: Aquest tio... que té 19 anys, sí, que és molt fort.
0: El primer cop que va venir a Barcelona en tenia 17.
1: Sí, és que em sembla que era menor. Quan
0: era menor i venia la seva mare, que sa mare ho explicava, que havia d'anar amb ell a tutejar-lo. No, tutejar-lo ja ho fa de per vida.
1: Sí. I té unes lletres que sembla que tingui 95 anys.
3: Ja. Ànima vella, d'aquesta gent que la veus i dius...
0: Sí, és que a més ha fet un disc així, amb cançó d'autor llatina, molt ben tirat. Mira, escolteu-s'hi.

0: 21 anys té aquest senyor, Milo J, que és argent.
1: No, 19, 19.
0: Ah, 19, 19.
1: Ofensiu.
0: 19 anys. En tenia 17 quan començava a fer rap i ara, de sobte, doncs, ha fet un disc com aquest, que conté cançons, aquesta Niño, que és últimament l'obsessió del nostre convidat d'avui, l'Albert Salazar. Estàs bé, Albert?
2: Estic bé, a punt de plorar.
0: Aquest no és 18 minuts de programa.
2: Molt bé.
0: Jo sé que això...
2: Escolta, passa bé, això.
0: Sí o no?
2: Sí, sí, és la primera entrevista que faig d'una hora i passa bé. Tot
0: això les promos a tu.
2: No m'agraden, no m'agraden gens, ho passo molt malament.
0: Però per què, tio?
2: Perquè, no sé, és que és molt diferent pujar-te en un escenari amb el text escrit i quan no ets tu, que no de cop posar-te aquí davant d'un micro i has de parlar tu.
1: És que a part deu fer mandra...
0: Temazo, temazo aquest que ja hem parlat aquí del programa.
1: I venir a fer com autopromo, de dir... És venir a vendre'm, a parlar del bé que em va, és com...
0: Sí. Bueno, coses que passen.
3: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
4: How swiftly those who've made a pact can come to overlook the fact, or wish the reckoning be delayed. But a debt is a debt, and must be paid.
5: Estàs escoltant les millors converses de Pausa.
6: You do know what they say about twins secretly parted, don't you?
7: What?
6: They say that if either twin learns he was one of a pair, they shall both immediately die. It means, Mrs. Johnston, that these brothers shall grow up unaware of each other's existence. They shall be raised apart and never...
0: Això que estàs sentint és el cas de Londres, l'any 89, si no recordo malament. Aquí està parlant la senyora Pija.
2: Sí.
0: Com es diu el personatge?
2: Senyora Lyons.
0: Senyora Lyons li està dient... senyora Jones, què?
2: Johnston.
0: Johnston, aquest fill, aquests dents no han de saber mai
1: que són germans.
0: Que són germans. Mai a la vida. Però és clar, les coses acaben passant i llavors surt el narrador, que aquí ho fa el Triquell i allà ho fa un senyor que es diu Warwick Evans, és així.

0: clutching at your rosary.
1: Efectivament, el diable ja sap, ja té la teva adreça. Ja és una crònica d'una cosa que passarà anunciada. És que si no vist Germans de Sang és com no saber com acaba, jo què sé, Titanic. Saps què vull dir? Escolta, anem a Madrid o no?
2: Com?
1: Anem a Madrid?
2: No, amb el musical, dius?
1: No. Ah, bueno, amb el musical molaria anar-hi.
2: Home, sí, seria increïble. Sí,
1: això
2: en, s'han d'alinear tant els astres perquè passi.
3: Sí.
2: Sí, una mica.
1: Una pasta aquí, no? I un...
2: És molt car de moure aquest musical. Són molts en escena, molts músics, molt car.
1: Per cert, molt ben resolts els músics que són dalt d'uns cubicles.
2: Sí.
1: Que és l'única part de l'escenari que no es mou allò, perquè si no els músics caurien. Però està superben resolt, superben integrat a l'espectacle. Germans de Sang, recordeu, fins al 8 de març. Improrrogable. Per tant, aneu-hi. Ara anem cap a Madrid, però mentalment.
4: Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie.
1: Albert Salazar, tens el mòbil aquí sobre?
2: Sí, aquí.
1: Vale. Per cert, deixa'm expulsar-me la culpa i dir que si està sonant Pereza al programa...
3: Culpa meva, 100% culpa meva.
1: T'agrada aquesta cançó? Quan parlem de Madrid poses Pereza, tia.
3: Sí, dóna-li una volta. No havia vist que a Madrid tampoc, però... Com ho portes tu, Albert, el fet d'haver estat allà a Madrid? Rotllo, t'ha fet sentir més actor?
2: M'ha fet sentir més actor.
3: O més part de la indústria.
2: Sí, et podria dir que sí, que és molt trampós aquest sentiment, i després m'he donat compte que no, saps? Que era un sentiment bastant fals. Perquè sí que és veritat que és fàcil, jo vaig estar visquent allà 5 anys, i és fàcil de cop un dia sortir de festa i acabar a casa de gent que admires des de fa temps i que han sigut els teus ídols, cosa que aquí no passa, perquè és un país petit. Pues no sé, de tothom.
1: Quin és el contacte? Aquesta pregunta la fan molt, jo ho estic aprenent això, de la gent que fa contingut a internet. Quin és el contacte més top, més famós que tens al mòbil?
2: Més famós que tinc al mòbil? Ostres, no et sabria dir.
1: És que vull fer contingut jo, vull ser creador.
2: Carlos Cuevas.
1: Carlos
2: Cuevas, tiro cap a casa.
1: És trampa, Albert.
3: I t'ha passat mai, Albert, d'acabar a casa d'algú que admiris molt? I de sobte veure dinàmiques que diguis, tio, ets un capullo amb els teus amics, o aquestes... Sí, dinàmiques xungues que diguis.
2: No, perquè al final m'he trobat amb gent molt maja. Però sí que potser dinàmiques que a tu no t'agraden, d'acabar, pues, això, de relacionar-te amb gent només per qui són o per qui es dediquen. I a mi em va passar sobretot allà a Madrid que vaig... viure una mica en una bombolla, que sentia que no tenia amics que no fossin de la indústria, que la meva parella del moment inclús també era de la indústria, tots els meus col·legues es dedicaven a això, llavors em sentia una mica monotemàtic, sempre parlaven del mateix, els temes que em preocupaven només tenien a veure amb la feina, i va ser molt sanador per mi tornar a Barcelona i donar-me compte que hi ha més vida a part de la feina.
3: És que
1: la seva parella, al moment, per cert, s'ha fotut supercatxes últimament.
2: Ah, sí?
1: És que m'he informat molt per aquesta entrevista. Perdó, busqueu, ullens. No ens agrada tot això, aquest programa, nosaltres.
3: No, gent.
1: És que avui he estat buscant i m'hi he trobat coses. Digues.
3: Clar, que jo, Albert, vaig tenir un moment, moment hater, que vaig fer una story dient, la gent que... O sigui, red flag, els famosos, que només es relacionen amb famosos.
2: Exacte.
1: Sí.
3: Però... em va respondre el Guillem de Stay Homes i em va pagar una mica d'hòstia de realitat, perquè em va dir, tia, és que jo moltes vegades no publico stories amb la gent del meu entorn per protegir l'anonimat de la gent del meu entorn. I vaig pensar, aquí coses. Però és important tenir gent com... O sigui, per una banda entenc que hi hagi com aquesta mena com de homo...
2: Homogenització.
3: Sí, és que no volia dir homo, però...
1: Homogenització.
3: Sí, com que els actors, us relacionem amb actors, sobretot pel tema horaris.
2: Sí.
3: Que és una cosa pràctica.
1: Vols dir endogàmia.
3: Endogàmia.
2: Sí.
3: Però alhora crec que és molt important tenir gent que et faci tocar de peus a terra.
2: Totalment, sí. Jo intento tenir sempre els dos mons. Jo, per exemple, vaig celebrar el meu aniversari aquest any, als 30, perquè l'únic moment que podia celebrar-ho era un divendres a l'hora del brunch, perquè tenia funcions, i clar, trobes allà que només venen la gent del sector, perquè la gent del teu poble, els teus amics de tota la vida, pues, està treballant. Yeah. Vull dir que hi ha algú també que vas compartint horaris, i no només horaris, també somnis i ambicions amb la gent del teu sector, okay. I està molt bé també. I si ho portes des d'un lloc sa i un lloc que t'alimenti l'ànima, pots acabar trobant relacions molt boniques. Però sí que és veritat que a mi m'ajuda molt, pues, mantenir els col·legues de tota la vida, veure molt els meus pares, i inclús amb la gent de la professió parlar de coses que no només sigui la professió.
1: Yeah. Tinc dues preguntes que per mi són vitals, vale? Una d'elles, has acabat mai a casa d'Ernesto Sevilla?
2: No.
1: De Farra? No, eh? Vale. És que és un mite madrileny.
2: Sí, la gent acaba allà.
1: La gent acaba allà, sí, ell diu que fa de cotxe escova, diu, que quan veu que els més perduts no tenen on anar, després de l'after, després de l'after, se'ls emporta tots cap a casa i
3: entra i gent
1: anònima, eh? Gent que no és, això que dèiem, gent que no és del sector, que al cap d'uns dies se'l troba pel carrer i diu, Ernesto, què passa? I no coneix res. Bueno, segona pregunta, al teu mòbil.
2: Sí.
1: Hi ha el grup de WhatsApp dels actors?
2: Dels actors de catalans a Madrid, no?
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: Formes part d'aquest grup.
2: Formo part d'aquest grup.
1: Com es diu el grup? Podem saber-ho? O això? Sí, sí que es pot dir perquè no hi pot entrar ningú, és privat.
2: Sí, es diu Catalans a Madrid.
1: Catalans a Madrid, tal qual. Vale.
2: Tal qual.
3: Quants membres hi ha ara mateix?
2: Espera, ja no ho trobo. Aquí, Catalans a Madrid. Sí. 374 membres. Mare de Déu, tio.
3: Això vol dir que us maltractem una mica?
2: Però no som tants, no?
1: Sí que som molts.
2: Som tants?
1: Però si tots esteu, tots acabeu allà.
2: Sí, sí, sí.
1: D'alguna manera, els maltractem una mica, vols dir, des d'aquí?
2: A veure,
1: clar, la pasta és allà, des de fa molts anys, a més, sí, amb l'adveniment de les plataformes.
3: Vull dir, que, sí, hi ha 370 actors a Madrid, és que us hem fet fora.
2: És mentida, fora. Jo estic en aquest grup i estic visquent aquí.
3: Ja.
2: Vull dir que
3: ja,
2: però no és només la gent que viu allà, és gent que, de fet, és tothom, perquè al final vivim en un país on costa molt dedicar-te al que et dediques si només vius a Barcelona. Ja. És una putada, però és així. Llavors, tenim la sort de ser bilingües i de poder treballar en els dos llocs, llavors, pues, aprofitem-ho. Si jo sapigués francès, també aniria a París a...
3: Bueno, catalans a França.
1: Sergi López no sap francès i treballa allà.
2: I treballa allà.
1: Vull dir que no has de patir.
2: Però sí que crec, Sergi, que és important
1: millor, vine.
2: Intentar, pues, participar en la cultura d'aquí catalana, i per molt que marxis allà, tornar aquí i fer projectes aquí.
1: Aquest grup té molt a veure també, ens ho deia la Lisa Casanova. Ai, no, qui va venir? No, l'Eli Casanova, espera, la setmana que ve. No sé, va venir algú que ens va dir, aquest grup serveix molt també perquè quan tens un peu a Barcelona,
2: sí,
1: i has de passar una temporada allà, doncs una habitació, un lloguer, un no sé què, no sé qui va ser.
2: És, allò és un idealista,
1: Arribas,
2: però del poble.
1: Podem saber l'últim missatge, no qui l'ha enviat?
2: A veure...
1: Però què ha dit l'última persona que ha dit alguna cosa?
2: Diguem, quants... sí.
1: És a diari, aquest grup?
2: És cada dia hi ha missatges i missatges.
3: Uix, quina mandra, per
2: diu,
3: favor.
2: A veure, li llegeixo abans, eh?
1: Però clar, que no digui, hòstia, saps que aquest s'ha enrotllat amb
2: l'altre? Vale, se lo mando, gracias, pip.
1: Dic, en castellà, pip? En castellà.
2: Sí, sí, sí.
1: Això no pot ser.
2: No, perquè hi ha gent, no només hi ha de catalans, hi ha gent de tot arreu.
1: Ah, vale.
2: O sigui,
1: vale.
2: Al final és una xarxa per quan has de viatjar a Barcelona o a Madrid i busques pis.
1: Qui era aquest que deia se lo mando?
2: No ho sé.
3: No, sí, que
1: no tens guardat, eh? Vale.
3: El grup es podria dir perfectament sos actors.
1: Sos actors. Sí, sí, efectivament. Sí, sí, sí. O precarieté, en francès.
2: No, però ha sigut una manera que hem trobat com de no pagar aquests preus que són impagables a les ciutats, i fer xarxa entre nosaltres. I si jo, pues, algun dia marxo a Madrid i se'm queda el pis lliure, doncs posaré per allà, per si algú necessita casa a Barcelona, deixar-ho a un preu assequible.
1: A mi m'agrada molt que un tema tan banal, si vols, o tan prosaic com aquest, no? El d'un grup de WhatsApp a Madrid,
2: sí,
1: d'actors, que segur que també parleu de les vostres coses alguna vegada i tal, acabi dient tant de la nostra indústria.
2: Totalment.
1: No?
2: De fet, no es parlen de les nostres coses, només es parla de vivent... Bueno,
1: és sobretot un idealista.
2: És un idealista fet per nosaltres, sí, vale, de xarxa.
1: Bueno, amb aquest grup podríem saber qui viu amb qui... Saps? Vull dir, que aquesta persona s'ha anat a viure a Madrid i està convivint amb...
3: Clar, depèn de com et deixin sobte, no? El pis... Tu saps si pixa de peu o sentat.
1: Clar, sí. Pots... Ui,
3: pots saber moltes coses.
2: Saps de dir que hi ha poc a extreure, eh, en aquest...
1: Ah, sí,
2: grup? Sí, sí, que és molt menys interessant,
1: bueno,
2: del que sembla.
1: Bueno. Escolta, que ens queda... Hòstia, ens queda una cosa, ens queda una nota de veu. Dani, la tenim, la nota de veu? No, és que no pot ser.
5: Jo amb el meu germà, amb l'Albert, o sigui, de petits no sabíem que volíem ser actors o que volíem dedicar-nos a res d'aquest mundillo, però estava molt marcat claro, perquè quan érem molt pequeños ens muntàvem com unes pel·lícules, nosaltres. Mi mare gravava i nosaltres dos érem... Bueno, ens fèiem els guions i les coses. I era molt graciós perquè sempre acabàvem barallant-nos o acabàvem fent el tonto. I hi ha un vídeo molt graciós, que no el tinc jo, no sé on està, de mi mare gravant-nos fent el papelón. I clar, és el meu germà enfadant-se amb mi mare perquè no gravava bé. Després mi mare posant-se... Molt divertit, la veritat. Però bueno, dos xuletes, érem dos xuletes que els agradava actuar i barallar-se un rato.
1: Dos xuletes, eh?
2: Dos xuletes, ahir sí que és un xuleta que s'acaba de llevar i segurament t'ha enviat la nota de veu a les 12 del matí.
1: No, me l'ha enviat, no.
2: I fa una veu d'acabar-se de llevar.
1: T'ho puc ensenyar perfectament a l'hora que m'ha enviat el teu germà, no el tinc. No ho trobaré, eh? Però, ah, mira, aquí ho tinc. 13:15, dos quarts de dues.
2: Déu-n'hi-do, la mare que el va parir, tio.
1: Adrià, Albert Salazar, el teu germà, li he dit que el convidaríem un dia.
2: Molt bé.
1: Deixarem passar un temps prudencial.
2: Perfecte.
1: I mentrestant, oients, aneu a veure el Teatre Condal, aquests Germans de Sang, que està de nassos, aneu-hi de veritat. Us ho diu un paio que no va als musicals, normalment, i m'ho vaig passar molt bé. Passa com l'aigua, són 3 hores,
2: Sí,
1: amb interacte,
2: sí.
1: Però passa molt bé. I res, un plaer. Ens quedem aquesta cançó d'un tal Bruce Springsteen, que no sona mai aquest programa. No sona mai.
3: No, però els experts...
1: I que es diu Blood Brothers. Mira, m'ha vingut de gust la cançó. Albert, gràcies.
2: I gràcies a vosaltres.
1: Maria de Batalla.
3: Fins demà.
1: Demà, qui ve demà? Ah, sí, el cuiner, Joan Vallès. Boníssim cuiner. Adéu, Dani Exposito, gràcies.

Déu-n'hi-do, aquí entre els de veu, ara en vida primera divisió amb Jesse Reyes, obrint de bat a bat una hora més d'aquest dimecres d'estiu. I de bona música, i Cat, gràcies per ser-hi un dia més. Seguim amb Llum Rajola.

0: una brisa suau, molt suau, així és com ens atrapa Soc un bohèmio amb la cançó de l'Estiu Dicat.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: Doncs a pocs dies per l'agost, nosaltres que seguim gaudint d'aquests últims sospirs, compassos de juliol, amb la bona energia des de Noruega de Bausa, Lose Myself.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. A ICAT.
3: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima i visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
4: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Ja comencem.

0: dies que vindran.
1: Dies de felicitat, dies sense drama, eh? Ara que venen les vacances, amb aquesta rombeta dels Catarres. I quin millor dia, eh? Que el d'avui, per tornar a recordar com sonaven Scissor Sisters amb el I Don't Feel Like Dancing.

0: I think I might.
1: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
2: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
3: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
4: De veritat?
3: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
6: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
7: Ja t'ho tot amai.
6: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu, som per ballar.
8: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
6: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

Sort que era Sou Positiu amb una mostra més del bon fer de l'Alfred García, camí del seu pròxim disc. I el camí del dimecres que segueix endavant des d'ICAT amb les jugadores de primer nivell de Coileray. Això és Players.

Sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

educat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mos segues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici.

Homeless Monday, des de la Soleil en San Diego, amb la seva cançó delicada de nom, però explosiva, de sensacions. I aquí tens ara fent un salt gegant de la seva carrera, Winnetta i Julieta.

0: viure dins de mi.
1: Cora, des de Tossa de Mar, fent capussades a les aigües de les nostres cales, amb aquesta cançó homenatge als estius a la Costa Brava. 4 i 3 minuts, arrencant també una altra del dimecres amb el ritme de Chloe Belly amb el Better Than She Can.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
3: Em dic Helena.
4: I jo, Stefan.
5: Soc en Damon.
3: No m'havies dit que tenies un germà.
4: És complicat.
6: La mateixa sang, el mateix amor.
7: Imagines quin gust deu tenir la seva sang.
6: Diaris de vampirs.
8: Disponible a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

Amb alegria i que no hi falti, eh? Aquí tenies una altra cançó amb el personal intransferible toc Mamaduixa. I amb una bona dosi de sentiment, així és com celebra l'amor Taylor amb Lizzie Love.

Sodi, colpejant fort el seu celebrat rock de guitarres amb unes noves cançons que la banda descarregarà en viu en directe el pròxim 8 d'agost al Festival Internacional de Música de Cambrils. Seguim, vibracions ara, Disco Mans de Lizzo i Purple Disco Machine.

Gens nou, una altra de les bones raons per descobrir aquest 2026, la música de Mimi Webb. I que ens farà directe al cor aquesta de Renata i Clara, entregats sense por a l'amor amb Tu podria estar...

0: Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Frank Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

Whenever You Like, una de les noves de Dave Cameron, i com ens agrada, eh? La xispa sempre alegre i positiva de Milky Change, aquí una de les més aplaudides aquests últims anys. El Living in a Haze.

m'importa pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si d'un altre també em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció en segons ja pas.

Doncs l'escena catalana, que és millor amb ells, eh? Amb les cançons, amb la música de la Ludwig Band. Els d'Espolla, que us esperen en concert aquest divendres a la Festa Major d'Andorra la Vella, i també seran, entre d'altres escenaris, l'1 d'agost, al Festival Internacional de Cambrils. De la millor manera, seguim posant ritme i color el dimecres amb Calvin Harris.

Doncs suportant, millor la calor amb aquest himne estiuenc que pica més que el sol d'avui, compartint el ritme rumbero del tàndem Danny Six Biscuit. I que bona, sí senyor, aquesta cançó que tornem a escoltar amb The Weeknd i Ariana Grande, Save Your Tears.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat, FM, App i 3Cat.
2: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
3: Anna Castillo.
4: Jo ara fa poc he sigut amiga del Joan Travolta.
5: No, un moment.
3: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts, i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres.
7: Per fer-vos una trolejada...
8: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
6: De veritat?
8: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
9: És com Els Experts, però l'estiu.
6: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a iCat.

Catril i Paco Moroso, de les parelles més innovadores i inquietes del nou panorama llatí i de les que taranen en concert a Barcelona, omplint de talent i humor al Palau Sant Jordi el pròxim 10 de setembre. I aquí arriba fent canvis positius per seguir atrapant-nos amb les seves cançons Tommy Richman. Això es diu Changes.

0: Tres germanes que continuen més unides que mai, les Haim, molt benvingudes amb el Relationships. Tocats, 6:15, i en Pere Bus ara posar-te com sona l'estrena en solitari d'Arnau Ballbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir, sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora, podem desaparèixer durant hores i hores.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Quina bona parella, eh? Alok i Jennifer López, J-Lo, sonant fantàsticament bé amb l'Everything's Fine, un dels himnes destinat a arrasar les pistes de ball a tot el món aquest estiu. I aquí seguim mantenint l'energia amb els beats electrònics del duet

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. I visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
3: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Ja t'auto la mani.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell, crema, no és suficient.

9 minuts i les 6, emocions fortes a ICAT amb la pulsió de la Gigi Ross i més talent local a ICAT amb en Dami Vildami, acompanyat de la Black Music Big Band, i aquesta cançó amb l'esperit d'anar contracorrent.

La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Thundercat i Mac Miller amb un ritme que ens recorda molt a Stevie Wonder des d'aquest xinós tomatge. I últim moviment abans de les 6 amb el primer tastet del que està per venir de la Paula Jornet amb Somebody to Everybody.

La Flashy Flashy Ice Cream, una altra de les bandes que té l'estiu molt compromès, concerts arreu del país aquest estiu, per tocar en directe les seves cançons, com aquesta batxata romàntica. Mira, la propera cita, el pròxim 7 d'agost, a la Festa Major de Bescanó. Vinga, més màgia musical, iCat, amb les Kids Eye, aquesta cançó escrita per Ed Sheeran.

Festa i drama de les millors propostes de l'últim treball de Maria Jaume. I canyada i festa de la bona i cat de mans de Bausa des de Noruega amb el Lose Myself.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
3: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
4: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

Una altra cançó que ens apropa a l'escena musical del país, la Jules amb Tot va tirant, i la tarda del dimecres que segueix fent el seu curs, el seu camí a ICAT, amb l'energia ara positiva que gasta la veterana estrella del pop, Nelly Furtado. Això és Love Bites.

Calamento, recuperant amb aquesta energia guitarrera l'estimat Pau dels Fets, una de les bandes de referència del duet empordanès. Va, més emocions fortes, Aicat, amb aquesta ara proposta rockera de Charlie XCX.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jordà.

0: trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Una de les artistes destacadíssimes d'aquest 2026, Olivia Rodrigo, apuntant-se a un altre èxit de la seva carrera amb el Trap Dead. Va, que seguim removent les zones d'ICAT amb la banda de rock amb majúscules a casa nostra, d'en Belau i el Comboi.

Primera cançó i Diana de ple, Ila i la Miller amb Stars Lullaby. I mira, parlant d'estrelles, aquí que n'arriben dues i de les més brillants del planeta. Sí, l'Elton John i Dua Lipa amb el Golf.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Pista de fusta arrenca un dia més, de dilluns a dijous, a les 8, a la FM, en el so preciosista vellutat de la teva ràdio del menjador, en el cotxe mentre tornes a casa, o tot fent esport, perquè ens pots portar comprimit en els podcasts, que les xarxes, que els llocs de streaming et regalen ja a les 12. I si vols recuperar algun programa, 3CAT Cultura t'ofereix una plana dedicada exclusivament a la pista de fusta. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats. Així se'm coneix, per discoteques, balls populars, parades d'autobusos, teteries modernes i botigues de discos. Es diu Cristo. Això es diu Spinning Around.

0: La llista no s'esgota de nous artistes. Es diu Criston K. És de Bèlgica. I aquest Spinning Around, un debut. La manera clàssica del soul que ens agrada. Rhodes, veu i actitud.
1: Trying to get in touch with my life. I'm lost in my own mind.
0: Més actitud, Al Sonny, My Love, corda, emoció i soul.

un belga i un francès, gairebé com un acudit, el Sonny. El seu àlbum es diu Summer End, al final d'un estiu, i aquest My Love. Soul, so d'FM, i una mica més elegant, molt elegant. I ja sabeu que sempre us dic que no hi ha res més elegant que un smoking tuxedo. Ja ho saps, aquella banda que es va inventar el Mayer Hawthorne. Amb peces com aquest de Right Time. L'altre dia algú em feia ballar amb aquesta versió de Gin Tonic.

un grup que es van inventar Jack One i Major Howard Thun per fer música de ball divertida d'unista, i si podia ser comercial i colar-se anuncis a playlists de famosos, doncs encara millor. Jean-Tony remix del Right Time, 10 anys d'aquesta peça, però l'altre dia algú me la feia ballar i jo traia el Shazam, perquè jo també faig servir Shazam.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I ja tenim a punt a l'àlbum sencer. The Jimmy Tenor. The Jimmy Tenor Band. Looking for the sunshine.

0: Des de la pandèmia, com qui queda per l'entreno, en Jimmy Tenor i la seva banda es reuneixen en el seu sòtan per deixar anar la seva passió per la música de ball, per la carència africana. El disco es diu Selenits, Selenits, i a mi m'encanta que cridi els selenites perquè ens vinguin a salvar de tota aquesta merda. Jimmy Tenor Band, Looking for the Sunshine. Afro, beat afrotecno, fet des de Finlàndia. Què vols que et digui? Que aquestes coses a mi em posen la patata molt calenta. Bellesa, elegància. Temo amb mofac.
1: Yo, my brother Mofac, how you doing, man?
2: Yo, Timmy, ça va?
1: You ready to give it to the people again?
2: Sure.
1: Let's go.
2: Chill out.

una altra novetat que ens arriba del segell Sleeper Records. Estem on the fuck amb una d'aquelles peces que jo dic d'art piquem de mans. Què us ha semblat? Plenament d'efectes a les veus, de soul, de funk i de tot el que ens avalleix. La pista de fusta sempre et proposa coses boniques perquè les gaudim, les ballem. I sobretot, si us agraden, us les quedeu a la vostra llista de reproducció, més enllà del programa de ball. Aerobic és un dels altres que es dedica a fer música de ball. Amb top retros, Verstehen, Adam i Armin Tetu Burbuis col·laborant en el més nou d'Aerobic.

0: Edo Bica, amb la col·laboració d'Ada i Armin Tutenbock-Weiss, canta amb alemany aquest vers de Hand. Vol dir entendre, i vull imaginar que parla d'entendre'ns entre nosaltres, entendre el que fem, què som i on anem. De moment, si heu arribat aquí, és que us agrada la pista de fusta, que sou fidels, si ets dels més nous de la nostra secta, sigues benvingut. No hi ha membresia, només hi ha fidelitat al ball. El de més, segons el dia.
1: Aquesta és la pista de fusta d'Icat amb Miqui Puig.
0: Hi ha un festival d'escallots, de baixos gruixuts i de música que t'enganxa per les solapes. Michael Rainbow. As with my magic. Mudurama Remix. I això, escallots, fang, baixos, coses gruixudes.

Funnel to the Monk, Michael Rayboot i el col·lectiu Modorama amb aquesta This by Magic. Què voleu que us digui? Té aquest punt mecànic dels germànics, però té molt de grup. No sé si és Modorama, no sé si és Michael Rayboot, però el que sé és que m'agrada i tornarà, perquè tots aquests baixos, tots aquests escallots són el que m'avalleix. I ara quilòmetre zero, DJ Sandwich, amic de la casa, ens diu que té això, que ha fet un edit d'un clàssic de clàssics.

Oi que sí? Oi que ens agrada? És Digi Sandwich fent un edit de l'increïble Unfinished Sympathy dels Massive Attack. Curiós, se centra en el piano, prescindeix de la veu de Sarah Nelson i fa una cosa diferent. Bad Colors m'encanta. El projecte del nova iorquès sempre té soul en les seves peces. Take My Loving, featuring Marcos Hammond. Això és la pista.

Lord, it's new promise. Thank my loving amb la col·laboració de Marcus Carmon. Aquest punt que ens agrada de soul, funk i tradició afroamericana en el ball. Recordo on ets, que ets Ricard. Recordo que ets a la pista. La sessió de tarda, el ball de tarda.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: No s'esgota la tarda, en tinc més. That part, la reply. Amb la col·laboració de Baina Mayisca. Recordeu que els noms són tots a 3CAT Cultura quan s'acabi el programa.

da Perth. És la música de Ronnie Lika, un senyor que sembla un d'aquells que competeixen en lluita americana, que és de Grand Rapids, Michigan, i que en aquesta Larry Ply amb la veu d'Ivana Yaska fa una cosa raríssima. Sembla la música d'un videojoc, podria ser Stranger Things, però no, la sents a la pista.

una de les meves darreres dèries. És la música de Jit Won, ara amb el nou àlies, amb aquest GT Double M, i sempre amb la música, les seves feies.

0: un DJ francès d'origen marroquí com en Coy i un friki de la producció com és Lunch des de Miami. Tots dos s'ajunten, fan The Future i un dels segells mítics de la música de ball del món, Ninja Tune, els hi dona la seva plataforma perquè el món els conegui. Música electrònica de ball d'ara mateix, acabada de sortir del forn i ja sonant a la pista.
1: Pista de fusta.
2: You make me cry.
1: Dance Club.
2: You're the one for me.
1: Trencamalucs.
2: I like your attention key.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
3: Get up. Get it up, get it up, get it up, get it up. Get it up.
0: Darrerament, tot el que fan Library Fighter ens agrada. Revisitar els Commoners, agafar samples de funk i posar-los en cançons que semblen French Touch. Love You Too Much. Un altre de Liberty Fighter per la col·lecció.

Miss Cosa Fina, Liberty Fighter i aquest film Love You Too Much. A l'àlbum es diu I Feel For You, i això senzillament una peça que et va portant amb aquest aire French Touch que us deia i una mica més. Us en recordeu quan fa unes temporades el gran Jarvis Cocker ens va dir que el món encara estava ple de burros, de tontos, de gilipolles, vaja? Cons are still running the world. Això és el que ens deia Jarvis Cocker. Doncs això, com que encara n'hi han dit burros d'aquests, Croquetman sobrena a la manera electrònica amb aquesta versió del Cons are still running the world.

Els gilipolles encara volten pel món. Crooked Man ens ho diu i nosaltres ho corroborem. Cans are still running the wall, la mítica peça del senyor Jarvis Cocker, posada al dia per als Crooked Man. Ets dedicat a la ràdio inquieta, recta final d'una nova tarda, d'un nou servei de ball. Human Family, això es diu Attack, el club mix amb la col·laboració de Jazz Alonso.

0: quina meravella, la Human Family i aquest A Take. Jazz Alonso col·laborant i Miqui Puig els plats et diu que això s'acaba, que la pista de fusta és a punt d'arribar al final.
1: Come with me tonight, tonight. Can't you see I wanna be with you? Can't wait tonight.
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: Ho deixem amb dos germans. Diuen això és en Moix i això es diu Oyo. Max Foster em fa la revisió, el remix. I Miqui Puig els plats et diu que prenguis nota aquest de dilluns a dijous. La festa, el ball de tarda. A les 8 del vespre a l'FM, sempre 3CAT Cultura. I només ens has de buscar les xarxes per dir què necessites. Serà un orgull sempre atendre't. Això és en Moix, Oyo, Max Foster, Extended Remix. M'encanta dir remix. Sigueu feliços, balleu.

0: Escolta, Icar. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat al nou pop espanyol, arriba l'hora del cel obert. Mira, avui volem parlar de l'escena ibèrica en la seva vessant més rabiosament actual. Aquests nous artistes que estan insuflant saba nova en una escena espanyola que necessitava noves propostes per tal d'acostar-la als sons més contemporanis. I d'entrada, aquí tenim a Pablo Pablo.
2: Fuerte.

Contigo, una de les cançons més conegudes de Pablo Pablo, que per la gent en general potser no és molt conegut, però si us dic que és el fill del Jorge Drexler, direu, hombre, ara sí que l'ubico. Ara bé, també s'ha de dir que més enllà de l'ombra allargada de son pare, el Pablo Pablo té una proposta personal i intransferible. De camí entre Londres i Madrid, en Pablo Drexler també s'ha deixat influenciar de manera subtil per la música tradicional sud-americana. I si parlem de nous valors del pop espanyol, és gairebé obligat parlar de l'Álvaro Lafuente Calvo, més conegut com Guitarrica de la Fuente, natural de Benicàssim, però afincat a Barcelona, i que curiosament té uns inicis televisius, perquè va participar al programa La Voz i fins i tot va intentar entrar a Operación Triunfo, que per sort de tots van decidir no adoptar-lo i deixar-li que creixés de manera molt més orgànica. El resultat és un primer disc que és una autèntica meravella.

Conticinio, una de les cançons marca de la casa del guitarrista de la Fuente, amb aquesta sensibilitat a flor de pell i una proposta que barreja el folk, el flamenc i la heterodoxia. Parlàvem abans del Pablo Pablo i una de les coses que té el seu currículum és haver substituït a un dels grans de l'escena pop contemporània, ja sigui en la seva feina de productor o d'intèrpret. És el Cristian Quirante i Catalán, que des de Castelldefels s'ha creat una trajectòria impecable gràcies a la seva barreja de house, R&B, afrobeat i pop rabiós. Aquí el tenim col·laborant amb la única i inimitable Maria Arnal en un despertar que et toca el cor.

Despertar, Alice amb la Maria Arnal, l'últim single que ha publicat i que augura un proper nou disc que esperem tots els seus fans amb candeletes. I ja que parlem de fans, aquí en som, però molt, molt, d'en Cent Serra.

Romeo, una de les peces d'aquest darrer instal·lament del tríptic d'en Cesc Serra en un cel obert que vol prendre el pols a la nova escena del pop espanyol i que ho fa amb el Carlos Ares, multiinstrumentista, cantautor i productor, que des de Corunya va publicar l'any passat un disc d'impecable factura que es deia La Boca del Lobo.

Carlos Ares, tio, quina manera d'escriure lletres, quin crescendo, quin tros de cançó, nen, m'encanta aquest importante, igual que també m'encanta l'obra d'en Michael Foster, que com el seu propi nom indica és d'origen hispano-britànic, afincat a Madrid, i que el 2024 va treure aquest disc que l'ha posat en boca de tota la crítica especialitzada amb un no sé si m'explico.

0: La noche contigo, m'encanta aquesta cançó. Té un punt com gairebé de cançó tradicional folklòrica que m'arriba a l'ànima. Va, vinga, posem una petita pausa i tornem ara mateix amb més exemples del que es cou ara mateix en el pop d'àmbit nacional espanyol.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant l'escena pop actual i encetem aquesta segona part amb la Gara Duran, una autèntica dona renaixentista, cantant, compositora, productora, pianista, que va debutar amb un EP que es deia Alquímia i que ha tornat a l'actualitat amb aquesta peça tardorenca que parla de superar els moments més difícils amb les ganes de viure. Això es diu Salvavides.

El salvavides de la cara Duran, que em estic frisant perquè em tregui un nou disc mentre segueix col·laborant amb gent com la Lara 91K i produint discos per la mateixa Natalia Lacunza o el Juanjo Bona. Ja que estem reivindicant les dones de la nova escena espanyola, deixeu-me que us recomani a la Jimena Amarillo Peiró, original de València i que reconeix les influències d'artistes de la seva terra com el Zoo o la Gossa Sorda i que ara, un cop afincada a Madrid, va treure tot just l'any passat un disc que es deia Angélica i on hi destacava aquesta Me lo invento.

El me lo invento de la Jimena Amarillo en un cel obert que vol fer d'aparador de la nova escena pop espanyola i que torna amb la Gara Duran, aquest cop però fent una col·laboració amb en Barry B, la seva parella, amb la qual parla del llac de la seva pena.

Molta delicadesa amb aquest Lago de mi pena de Barry B, que és el nom de guerra del Gabriel Barriuso García, original d'Aranda de Duero, i que ja té dins la cartera, malgrat la seva joventut, col·laboracions amb la mateixa Aitana, o aquesta altra que a mi em fascina, juntament amb els Carolina Durante, i que per mi és el seu punt culminant a dia d'avui. Jo pensava que m'havia tocado Dios.

Pablo Pecado, sensibilitat a flor de pell, guitarres de pal, i aquest Muere un amor, del disc Entre bodegas i fèries del 2025, super recomanable. A veure què em queda. Home, tinc aquí la Judelín.

Ara envi empolsim de flamenc cortesia de la Judelín, aquí col·laborant amb en Rusovski i mostrant per què tothom està parlant d'aquesta compositora amb arrels a Venezuela, però afincada a Madrid des del 2020 i que, entre altres coses, té col·laboracions amb el mateix Alice en aquell disc que es deia Desclassificados. Anem ara amb en Sebastián Cortés i aquesta peça del disc Lo que el verano se llevó, publicada l'any passat. Això es diu El amor que solo a ti te pertenece.

0: entiendo.
1: El amor que solo a ti te pertenece. En Sebastián Cortés passant el testimoni a la Vera GRB, aquesta artista almeriense que practica un urban fusionat amb les seves arrels andaluses i que aquí, col·laborant amb Antoni Ancís, ens regala una cura necessària, a més no poder, per la nostra ànima.

la Vera Gerardby i la seva cura Pamialma en un cel obert que intentarà encabir un parell de cançons, ni que només sigui perquè em sabria molt de greu no poder tornar a escoltar una de les cançons que més me va encisar l'any 2023 quan va sortir. Aquest single, homenatge a les greques.

El Michael Foster i les seves greques anuncia a l'Obert que ara sí que plega i que s'acomiada amb els Vera Fauna, liderats per el Quique Suárez, que es van donar a conèixer amb un primer disc el 2020 que es deia Dudas y Flores. Amb el Dime Dónde Estamos, el seu últim disc publicat a dia d'avui, l'equip del programa s'acomiada per avui: Albert Coig, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gabaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sintonia dedicat FM. Avui amb producte de proximitat, avui atacarem producte de quilòmetre zero perquè hi ha moltes coses molt interessants, com per exemple això que heu sentit ara, que es deia Sophisticated Money Machines. És una de les cançons de l'últim disc que ha publicat el bo de Guille Will des de Mallorca, amb la seva banda, els The Waves, i han fet un disc que es diu Summer of Sunshine. Ben aviat us el posaré a l'aparador del programa. Hi ha moltes coses molt interessants que s'estan fent aquí a casa nostra, com per exemple una banda que jo no coneixia i que el bo del Víctor Partido, el director de l'Altaveu de Sant Boi, entre altres coses el gestor també de la Sala El Molino a Barcelona, i gran músic a més, guitarrista al costat de la Joana Serrat, doncs em va recomanar, em vaig escoltar-ho i ja m'hi he enganxat. Es diuen Bons Nois i avui formaran part de l'aparador del programa. I a banda d'això, moltes coses que tenim, moltes coses noves acabades de publicar, recents, acabades de sortir del forn d'artistes d'aquí de casa nostra, com per exemple aquesta banda que es diuen Swimming in a Pen.

són de Sant Feliu de Guíxols. Allà sempre hi ha hagut molta guerra guitarrera amb Ultramarinos, Costa Brava i moltes bandes, com per exemple ara se m'ha anat al Sant al Cel, però bandes que habitualment han anat fent festivals i lloc com la Sala Las Vegas, que també programen moltíssimes coses, i han anat al Festival de la Porta Ferrada, evidentment a Sant Feliu de Guíxols, on nosaltres també hi fem el nostre particular cicle Delicatessen a l'estiu. Això es deia Sec i Escanyolit. I seguim amb més propostes diferents de bandes que, diguéssim, no són encara massa conegudes, però que estan fent coses realment interessants. Aquests es diuen Blue Nana.

Doncs si Sant Feliu de Guíxols és un bon planter de músics, que us he de dir jo, de, en aquest cas la Garriga. A la Garriga, doncs, des de l'època de Dosminguet, la Trova Kung Fu, el Joan Garriga, els Gertrudis, i no pararíem, hi ha un llarguíssim etcètera. Doncs els Blue Nana també són de la Garriga, i juguen amb un cert desconcert, per dir-ho així, ja que juguen amb un punt de surrealisme en les seves lletres i amb un punt també de marcar la diferència en el que s'està escoltant darrerament aquí a casa nostra, que això sempre és interessant. I els que escoltareu ara són dos vells coneguts, Cris Joanico, menorquí, cantant del Ja t'ho diré, i Yacine Belhacen, doncs amb infinitat de projectes, des de ara fa molts anys enrere, quan ha plogut ja, Jeff Balowski, i continuen fent coses tots dos, en aquest cas carreres en solitari, que els han ajuntat per fer una cançó de condemna, una cançó que es diu justament així, Condemna Llevant, entre parèntesi, d'aquelles cançons que jo sempre dic que em fan falta, i moltes en el nostre país, cançons que diguin les coses clares. Si el món és una merda, ho diem i en veu alta.

Bona aliança la que ha fet aquest parell, d'una banda el Cris Joaneco i de l'altra el Yacine Belhacen. De moment això és un single i crec que quedarà aquí amb un single. I us deia al principi del programa que avui ens endinsem en l'obra Vida, Miracles, d'aquesta banda catalana que es diuen Bons Nois. De fet, l'altre dia llegia que estaven per aquí presentant-se perquè feien la inauguració d'un festival a Barcelona que gira al voltant del món de la literatura i la música, i en la que doncs hi parlen fotògrafs dedicats al món de la música, guionistes, escriptors, gent que fa llibres sobre música, i en la festa de presentació hi actuava aquesta banda que avui hem posat a l'aparador del programa. Es diuen Bons Nois.

0: faig.
1: Mimetisme i macarrons, es diu aquesta cançó de Bons Nois, d'un altre lloc que també, déu-n'hi-do, el planter musical. El tanto amb el tema Sant Feliu, perquè tothom aquí es defineix com Sant Feliuenc, però l'Onana és de Sant Feliu de Guíxols i jo diria que Bons Nois són de Sant Feliu de Llobregat, un lloc on també és que no pararia, des dels Pingüins, Ramon Miravet, el Joan de Usà, els Love of Lesbian, tothom és de Sant Feliu. Bons Nois també ho són i hi han publicat un àlbum que es diu Sento Sentiments. I ja veieu que guitarres, ja veieu que també punt diferencial amb el que habitualment escoltem en aquesta producció de Quilòmetre Zero, de productes fets aquí a casa nostra. Mimetisme i macarrons és aquesta primera cançó que heu sentit. Anem amb una altra, això es diu Rodalies, un tema que està molt, molt de moda.

bonica la cançó, però parlar de Rodalies, la veritat és que parlant d'aquest tema a molt li sortiria una cançó més reviuda, però vaja. Bons nois, insisteixo, amb aquest primer àlbum de debut que es diu Sento Sentiments. Una banda que ha anat publicant diversos singles des del 2023, però que ara per fi arriba a llarga durada. Jo crec que és una d'aquestes bandes que deu valdre i molt la pena veure'ls en directe. Per tant, si tenim l'oportunitat, ho farem perquè apunten bones maneres. Aquesta última es diu Jo i les paraules. Avui, bons nois, a l'aparador del Delicatessen.

L'altre dia vaig passejar pel riu i en cap moment em vaig parar a apreciar el paisatge. Se n'adoneu del que heu fet de mi? La veritat que no seria fingir un pi d'un roure, no seria el nom de cap tipus d'ocell. I si un dia, mentre un colom a casa, no sabré què fer, perdré una habitació. Amb tot això...

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si

No podia faltar. Avui, en un dia que fem quilòmetre zero, aquest nou single. Ben aviat sortirà ja el nou àlbum de Xerim Maraster. Es diu Qui sap. És que cada vegada que el Xerim publica algú, nosaltres tirem del fre de mà i estem absolutament atents, perquè sempre ens dona moltes alegries. I també queda molt poquet perquè surti el nou àlbum, per exemple, de la Ludwig Van. O sigui que bones notícies. I aquest senyor es fa dir Marvin de la Croix. Aquesta cançó forma part d'un single acabat de publicar que es diu Quan tu

Super interessant tot el que fa l'Anna Ferrer. L'últim projecte, ella ve de família de forners, girava al voltant d'això, del món del pa, i algú diu barrejar música i pa, doncs ella és capaç de fer-ho. Hi ha artistes que estan fent coses realment increïbles a casa nostra i moltes d'elles o molts d'ells no els hi fem tota l'atenció que mereixen. Anna Ferrer, no ven màstia, no, coses d'ella aquesta cançó. I ara és el torn per Rosarona, que ha publicat, com sabeu, perquè si ens seguiu habitualment l'hem posat moltes vegades, aquesta versió de Tame Impala d'una cançó que es diu Yes, I'm Changing.

0: At last.
1: Doncs Yes, I'm Changing, de Tame Impala, en versió de la Rosarona. Més cosetes que s'han anat publicant darrerament. Aquest és el nou single de la Clara Vinyals. El seu projecte musical es diu Renaldo i Clara. M'agrada sempre puntualitzar des de les terres de Lleida, que passen no totes les coses que ens agradaria que passessin musicalment parlant, tot i que n'hi ha unes quantes i bones, eh? I alguns festivals superxulos i alguna sala també molt interessant. Això es diu Amb tu podria estar, Renaldo i Clara.

Clara Vinyals, Reinaldo i Clara. Això ve d'una cançó de Bob Dylan. Donant moltíssima guerra des de fa molt de temps i fent coses molt interessants, ja des d'un punt de vista més recollit, més de cantautora, com ara una mica proposta més ballable. Amb aquest, amb tu podria estar. I tornem a les illes. Ja hem anat unes quantes vegades. Avui amb l'Anna Ferrer hem anat a Menorca i amb el Cris Joanico també hem anat a Menorca i amb el Guille Will hem anat a Mallorca. Per tant, doncs, avui hem fet anades i vingudes com si tinguéssim la residència i poguéssim volar bé de preu, com ho fan ells. Va, es diuen a la Naira, els coneixeu també. Acaben de publicar un EP, incorporen més electrònica del que havien fet fins ara i continuen amb la sensibilitat habitual d'aquesta banda. A la Naira, això es diu Cucu Cucu.

Cucu, es diu aquesta Cucu, Cucu, per dues vegades, la que nova cançó dels Alanaire. I aquesta que escoltareu ara em té el cor robat, l'he posat molt sovint. És Abril, des del País Valencià, una de les joves promeses, diguem-ho així, de la música urbana en general, tot i que aquí ja veureu que hi ha una mica de tot, perquè es fa acompanyar del Pep Jimeno Botifarra i dels Figaflaues. La cançó es diu Ai Mareta.

Meravellosa cançó, almenys a mi m'ho sembla. Abril, Pep Gimeno, Pep Gimeno, sempre vaig a dir Gimeno, Pep Gimeno Botifarra i els Figaflauas. I arribem al punt final, si no ens queda temps per res. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat. Sigueu sempre molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem. Demà fem un especial dedicat a Simon i Garfunkel. Si és que la vida dona toms d'un cantó cap a l'altre.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.